0: Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 23 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes el factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I en cultura, més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, un dia on que s'espera aquesta operació sortida de més de 500.000 vehicles a la mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. A hores d'ara, en aquest sentit, força tranquil·litat. El que sí que hem de destacar és que tenim un accident a la C25 a l'altura de l'Espinelves, que en direcció Lleida, doncs, talla un carril de circulació des de primera hora i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim una segona incidència, en aquest cas un vehicle avariat a la A27 a l'altura de Constantí, que en direcció Valls, en sentit nord, doncs també deixa un carril de circulació tallat provocant poc menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, parlem de retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim retencions intermitents al nus de la Trinitat i a la Santa Coloma de Gravenet per la B20. De retruc hi ha afectacions als primers trams i primeres meitats de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions a la C58, al punt d'entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell, en direcció a Barcelona, i també a la AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa durant un quilòmetre. Per altra banda, l'antídot habitual intermitent també a l'altura del vessant Llobregat, concretament per la B23 a Sant Feliu de Llobregat i també a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, una altra vegada avui ens haurem de calçar per la calor i de fet ja al matí torna a despertar francament suau, especialment arran de mar. I avui amb una petita diferència respecte a ahir, i és que han aparegut i estan apareixent alguns núvols més baixos o boires i tot. A la Costa Brava, la resta del país, cel que ja està serenat, només amb aquest polsim en suspensió, un aspecte una mica marcià del cel, i això ja és preludi de la tarda una altra vegada calorosa que tindrem. De fet, a les comarques de Ponent tornarem a arribar a la xifra dels 40 graus de màxima, arran de mar moltíssima xafogó, però en general una tarda de ple estiu, i amb algunes tempestes que novament apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida, d'una forma local i sobretot amb ventades destacables. Precaució al bosc. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan, una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
4: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell i a la B20 fins a Alella.
1: Per la revetlla cal tenir especial cura a la carretera on a les darreres hores han mort dos motoristes. Un d'ells és un vehicle de la Selva. La moto, que circulava pel voral avançant els vehicles, va impactar contra el cotxe que girava a la dreta. Una víctima, que s'afegeix al veí de Corbera de Llobregat, de 58 anys, que va perdre la vida al matí a l'AP7. El sinistre va obligar a tallar la via durant prop d'una hora. Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit, de fet, una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida mateix, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
6: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
5: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
7: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
5: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs precisament Foc és Foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
8: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
8: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
10: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
11: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
8: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
9: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que han acabat provocant aquest incendi. I durant la revetlla de Sant Joan no poden faltar esteclar els petards a les típiques fonts i bateries. Cada any se'ls hi suma alguna novetat. El sector destaca l'augment de les vendes dels petards silenciosos, un invent molt útil per a les persones que volen gaudir de la festa i que tenen algun trastorn de l'espectre autista, però també per no estressar els animals de companyia. És una informació del Joan Parareda, de TV Costa Brava.
12: Els establiments de venda de petards fa dies que tenen aixecada la persiana. Abans de la revetlla de Sant Joan, reben grans i petits que busquen pirotècnia per passar la nit del 23 de juny.
13: No poden faltar mai de la vida, sobretot en nens petits, les sabetes, les bengales, aquests cotxes que corren i fan uns efectes lluminosos. I després també tenim les bateries, que la bateria que ara això va fer unes explosions, impulsa una carcassa i explota l'aire fent una palmera. Això per mi és una de les coses més boniques que hi ha a les bateries.
12: Destaquen que cada vegada més la gent busca petards silenciosos. Són la millor opció per gaudir en família i evitar molèsties a les persones amb trastorn de l'espectre autista, de la mateixa manera que no fan patir animals com els gossos.
13: Hi ha gent que t'ho demana, que no faci fressa. Veuràs que la icona és un senyor que amanyaga un gosset, no? Bé, són productes que fan efectes lluminosos i no fan fressa.
12: Com sempre, saben que Sant Joan és un dia festiu, però cal responsabilitat. Recorden que cal fer servir les metxes i mantenir la distància de seguretat.
1: Però, petards a banda, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar la tradicional coca de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que en els darrers anys s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones ronda els 25-30 euros. Un quart de vuit, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
14: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
15: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per a la comunitat.
16: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
1: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquesta ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. I l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, s'ha defensat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel presumpte delicte de prevaricació en la causa que investiguen suposades irregularitats en adjudicacions de contractes de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha assegurat que no coneixia personalment l'aleshores alcalde del municipi, Félix Alonso, que és qui el va contractar a ell, i a l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, també investigat en el mateix procés. Al seu torn, Herrera també s'ha desvinculat de les acusacions. Convergència Democràtica de Catalunya ha cedit el seu fons documental a l'Arxiu Nacional, situat a Sant Cugat del Vallès. El fons consta de 150 metres lineals format per documents textuals, gràfics sonors i bibliogràfics. A l'acte d'ingrés del fons hi han coincidit 3 presidents de la Generalitat, Salvador Illa, Artur Mas i Jordi Pujol. Ha seguit l'acte la Tina Forés, de Cugat Mèdia.
8: L'Arxiu Nacional ha ingressat al Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya. Per fer-ho, s'ha dut a terme un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i també amb els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, i el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou sèries documentals a les campanyes electorals del partit, així com també registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
17: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei amb majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
8: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència, i el president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Fons Convergent passi a formar part del patrimoni col·lectiu i nacional de Catalunya. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: El govern aprovarà avui un programa pilot per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat. La iniciativa, batejada Barris per Créixer, estarà dotada amb 30 milions d'euros i se centrarà en les famílies. El pla entrarà en funcionament l'1 de setembre i s'allargarà durant 3 anys fins al 2029. L'objectiu és garantir l'accés efectiu de les famílies a les prestacions a les quals tenen dret, ja que moltes queden fora dels mecanismes de protecció social. Els Mossos mantenen oberta la investigació per l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró, i que ahir ja us explicàvem. Els fets s'haurien produït la matinada de diumenge a les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi i l'haurien colpejat amb crits homòfobs. L'alcalde de la localitat, David Bote, ho qualifica de vergonyós i diu que aquests fets no poden quedar impunes. Ens ho amplia la Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
18: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor.
19: A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria, i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. Per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
18: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27
1: de juny. Selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny, fins les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pasqual analitza els errors comesos.
20: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12 també, que són dues coses que ens havien marcat, i avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues.

i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs.

0: Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50a de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
1: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
2: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
1: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: El Museu de les Terres de l'Ebre ha obert al públic una nova experiència immersiva. Es diu Sant Jaume del Canà Immersiu, una proposta de realitat virtual que permet als visitants endinsar-se en el jaciment protohistòric de Sant Jaume i descobrir com era aquest assentament fa 2.700 anys. I avui, a partir d'un quart d'onze de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Ara ho dic bé, la crema de l'Aro de l'Es a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament, era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de les danses tradicionals dels Coll Villuers, els Calafoc a l'Aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada i es balla al seu voltant.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Catalunya es prepara per celebrar una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis, a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de 50 de controls de droga i alcoholèmia. Els petards són, sens dubte, un dels protagonistes d'aquesta nit. Per veure com ha anat el ritme de vendes aquests dies, en parlarem tot seguit amb Josep Maria Vilardell. Ell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 23 de juny. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. Dels esports, el València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88, i ha retornat als valencianistes el factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C-25 a l'altura d'Espinelves en direcció a Lleida deixa un carril tallat. També hi ha una avaria a la A-27 a Constantí, on també es talla un carril en sentit nord i que provoca un quilòmetre de lentitud. Parlem també de retencions habituals als accessos i voltants de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat, congestió a la B-20 a Santa Coloma i, de retruc, afectacions a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, densitat per la C-58 des de Sant Quirze i a l'AP-7 a Barberà, amb un quilòmetre de cua en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a la R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I pel que fa al temps, segueix la calor aquest dimarts. Només hi ha una petita diferència. Han aparegut alguns núvols més baixos i boires a la Costa Brava. Ens espera una tarda calorosa, de revetlla, i arribarem als 40 graus de màxima a Ponent. Molta xafogor a vora del mar i a la tarda ple d'estiu per celebrar la revetlla de Sant Joan. La xafogor serà la nota predominant a vora del mar, tot i que s'esperen algunes tempestes locals del nord al nord de Lleida. Molta precaució, està clar, al bosc.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4:30 de 8:15. Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i amb l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir-ne la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km/h en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
2: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C30 o C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell i a la B20 fins a Lella.
1: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i en general la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat, cosa que representa la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, cap als nostres cossos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Per tant, ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar.
3: Les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
5: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal amb el CEPAF, amb els grans.
3: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: I és que l'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar. Es troben concentrats a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, el Segrià, les Garrigues, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, és a dir, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context, Foc és foc és la campanya que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han llançat per prevenir això, els incendis forestals aquest estiu. L'Espot vol apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Més detalls amb la Judit Vallès.
6: Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
7: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
6: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
8: apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
9: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
6: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc.
7: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
1: Doncs precisament aquest dilluns al vespre el foc ha provocat un ensurt a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. L'incendi s'ha pogut controlar per la ràpida actuació dels serveis d'emergència i ha afectat una hectàrea de vegetació. Segons ha pogut saber Sant Andreu TV, el foc s'ha originat per la negligència de tres joves que estaven llançant petards a la zona i que ha acabat provocant aquest petit incendi. Doncs el que us explicàvem, a les portes de la Revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Josep Maria Vilardell és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, la patronal del sector Baja, i també és propietari de Petardos CM. Senyor Vilardell, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Molt bon dia.
1: Aquest Sant Joan el sector preveu créixer al voltant d'un 5%. Com està anant el ritme de vendes i fins a quin punt el context internacional, especialment el conflicte a l'Orient Mitjà, ha afectat el subministrament i els preus?
10: A veure, la venda està anant bastant bé, molt bé, diria jo. El que passa és que nosaltres sempre tenim l'últim dia que ens ho marca tot. Hi ha algunes botigues que l'últim dia poden arribar a vendre el 60% del que han de vendre. O sigui que avui és el dia. Avui és el dia que ho marca tot. Fa bon temps, a vegades està massa bon temps, no?, perquè tanta calor. Aniria bé que baixés una mica pel risc d'incendi, com comentàveu. I el que és el subministre no hi ha hagut cap problema perquè al final la pirotècnia ve de Xina i no passa per l'estret d'Hormuz. O sigui, això ens ho han preguntat diverses vegades, la pirotècnia ha arribat a temps i no hi ha hagut problemes.
1: Cada vegada hi ha més consciència social sobre la convivència i el respecte acústic. Aquest any heu introduït productes de baixa sonoritat i kits per a persones amb sensibilitat al soroll. Expliqui'ns, senyor Vilardell, cap a on tira, cap a on va la pirotècnia catalana?
10: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. Pel bosc i també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia, suposo que passa, molta gent ens diu, ostres, cada vegada es tiren menys els petards. Doncs no. Cada vegada estem pujant vendes, hi ha més, tira més la gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho, si en animals, si en persones. Hem aconseguit aquests últims anys que la gent digui això. Els petards cada vegada es tiren menys, no, és que estem fent les coses ben fetes.
1: Amb més de 1.500 casetes autoritzades i un consum molt concentrat en pocs dies, vostè ara ens ho deia, quina és la principal preocupació del sector en termes de seguretat? Què és el que més us inquieta quan arriba justament aquesta revetlla?
10: A veure, el que hem dit, el tema de... Primer, el nostre sector, si plou, ens perjudicaria, però també ja dic que el tema de la calor... Som molt sensibles amb això, fem unes campanyes sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la Revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades. Vull dir, que no es faci mal ningú.
1: Em referia, senyor Vilardell, una mica a les inspeccions, a vegades a vendes il·legals de petards o petards que no compleixen la normativa. No sé si això aquest any ha estat especialment conflictiu o no.
10: No t'ho he dit perquè això, o sigui, no està erradicat al 100%, però botigues il·legals quasi no en queden, o diria que aquí a Catalunya no en queden. No ens preocupa el tema de la venda il·legal. Inspeccions tampoc, perquè cada vegada el sector està fent les coses més ben fetes. I és el que anava a dir, hi ha una venda assistida que no és una botiga a l'ús de que puguis agafar les coses a l'estanteria. Al final... tu trobes una persona al mostrador, està tota darrere del mostrador, i és una venda que aconselles, pregunten un a un. No pot entrar més compradors que venedors. Vull dir que el tema de la seguretat, evidentment que ens preocupa, aconsellant la gent, perquè després són les persones les que tenen els petards. Però el tema dels incidents ha baixat moltíssim. Les directives europees han reduït el gramatge dels trons. Ara un tro ja no et pot arribar. La directiva marca uns grams que no pugui arribar a arrencar-te una extremitat, un dit, per exemple. Això ja fa molts anys que no es veu. Molt bé. I bueno, anem cap a aquest sector de sostenibilitat, de respecte a la gent. Bueno, volem estar molts anys, és un sector... Perdó?
1: Que queda entès, senyor Vilardell. Moltíssimes gràcies i que tingueu una bona revetlla tots plegats.
10: A vosaltres.
1: Adéu-siau.
10: Moltes gràcies per la revetlla.
1: Doncs tornem a parlar o seguim parlant de revetlles, perquè la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn reclama a la Generalitat i als ajuntaments una actuació urgent per ordenar els nous formats d'oci musical i evitar que determinats espais funcionin a la pràctica com establiments recreatius musicals sense assumir les obligacions regulades per llicència. L'entitat alerta d'una proliferació de vesprejos, festes amb DJs o pistes de ball amb la respectiva venda d'entrades a restaurants, masies, clubs esportius o terrasses. Ara bé, la FECALON especifica que el problema no són les festes populars, sinó aquelles que, sota l'aparença d'esdeveniment puntual, acaben funcionant amb regularitat com a oci musical obert al públic, però sense exigències com la seguretat, la insonorització o un aforament controlat. Ho ha explicat amb més detall Fernando Martínez, secretari general de la Federació, en una entrevista a la xarxa.
11: Que se tiene que reformar el catálogo de establecimientos, es decir, las formas de licencias que regulen nuevos hábitos. Estamos siempre reivindicando desde la patronal que tiene que darse más licencias donde no haya molestias para los vecinos y sobre todo horarios reforma también. Los tardeos normalmente se están haciendo sobre las 9 de la noche hasta las 12, porque recordemos que estas actividades, como pueden hacer los gimnasios, clubs de pádel, clubs de golf, no tienen permiso para estar más allá de un horario, y además tienen que ser actividades para su propio público.
1: Minuts per sobre de 3:15, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabdals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
12: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado.
13: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha condemnat l'agressió d'un periodista de TAC12 a la televisió pública del Camp de Tarragona per part de diverses persones vinculades a l'activitat del Top Manta.
14: Este no puede, ¿vale? Este no, no puede. Este no, este no, ¿vale? Este no. Mira, este no puede. Este no puede. Este no, este no.
1: El reporter feia un treball sobre el fenomen al límit territorial entre Salou, el Tarragonès i Cambrils, al Baix Camp. Des de la televisió asseguren que el periodista en cap moment va gravar les cares dels venedors ambulants i així els ho va explicar, però en veure la càmera el van increpar verbalment i físicament. A més, van destrossar l'aparell amb què gravava. TAC12 ha presentat la denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar si han obtingut prou nota per cursar els estudis que volen. Ho poden fer a través del portal d'Universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es podrà fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins a les 2 del migdia. Els resultats de la revisió es publicaran el 7 de juliol i a partir del 10 de juliol ja es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel, que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. I Manresa acollirà diumenge el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya. Després de 3 anys d'absència, Josep Arnau ens amplia la informació des de Canal Taronja, la Eli Pagant.
15: Els aficionats al bàsquet tenen una cita important per aquest diumenge. Serà un quart d'una del migdia quan el Nou Congost de Manresa acollirà el partit amistós a la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya.
16: Una festa d'identitat del nostre poble i que d'alguna manera es vegi sobretot això, no? I demostrar la força que té el bàsquet i l'esport català.
15: L'ex del bàsquet Manresa, Jaume Pontsarnau, liderarà una selecció que compta amb 3 noms vinculats a l'actual plantilla del Quitzenàs. Es tracta de Ferran Bassas, Pierre Oriola i el jove Gerard Fernández. Guillem Vives, jugador de la Sisa Joventut, també formarà part d'aquesta convocatòria.
17: Molt il·lusionat de representar Catalunya en un partit especial i ganes de viure la festa del bàsquet.
15: D'aquesta manera, quan fa 90 anys el primer partit que la selecció catalana va jugar a Manresa, la ciutat tornarà a acollir la gran cita de la selecció del país.
1: I Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doplet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va jugar va ser Julián Álvarez, pretès pel Barça, i que després del duel va confirmar que ha demanat a l'Atlètic de Madrid sortir traspassat. Aquesta matinada també s'ha disputat el França 3, Iraq 0. D'altra banda, la selecció espanyola prepara el duel de dissabte contra l'Uruguai, en què buscarà confirmar el pas als setzens com a primera de grup. En el darrer entrenament, però, la meteorologia ha complicat la feina als de la Fuente. Una forta tempesta elèctrica ha obligat a suspendre la sessió preparatòria sobre la gespa i acabar-la al gimnàs. Quique Cárcel és el nou entrenador del Girona. El tècnic, que fins ara entrenava el filial, signa contracte fins al 2027. Té experiència en banquetes de les categories inferiors del Barça i del Villarreal, l'Alavés i el Llevant. Es mostra il·lusionat i ambiciós amb el repte.
18: M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat dos anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes. A mi l'entrenador que més m'ha influït el tinc a prop de casa, que és el meu pare. Jo el vaig tindre de petit, ha estat molts anys i és el meu referent.
1: El Girona també ha presentat la samarreta per a la propera temporada, la que vol que sigui l'equipació de l'ascens. Es presenta amb el lema "Tot comença creient-hi", i és una combinació de tradició i identitat. Es mantenen les franges verticals vermelles i blanques amb el coll i les mànigues acabats en blau i blanc. El blau també tornarà al pantaló, recuperant la imatge habitual que havia lluït fins al 2010. Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Els artistes exposaran les obres a una cinquantena de galeries i espais independents de totes dues ciutats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
19: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
20: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries, i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
19: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
1: I avui, a partir d'un quart d'onze de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es, a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. El ritme de les danses tradicionals dels corbilloers escala foc a l'Aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada, i es balla al seu voltant.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, ha recordat al Notícies en xarxa algunes recomanacions per garantir una festa segura.
2: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
1: Tot seguit aprofundirem en els consells per encarar una revetlla com la d'avui en conversa amb el subdirector de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts, 23 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran el 10 de juliol. Dels esports, el València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau per 80-88 i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre, exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. Són les 8:03, és hora punta i per tant a aquesta hora ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes i per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit i li demanem a la Fina Araque, bon dia, que ens expliqui com estan les coses.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha alguns trams de retencions a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la circulació, 3 quilòmetres aturades en cada sentit. També a la B30, lateral d'aquesta autopista, a l'altura entre Cerdanyola i Barberà, també complicacions en sentit Girona de la zona del Vallès. També destaquem aturades a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona i també a la C-58 i a la C-33 les retencions habituals entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinit. A la zona del Baix Llobregat també destaquem circulació molt intensa a l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat i també a la B-23 a l'altura de Molins de Rei fins a arribar a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona, que hem situat a les rondes on hi ha alguns trams d'aturades, sobretot a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards entre la Garriga i Figaró a l'R3 de Rodalies per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de coure. I els trens circulen amb uns 20 minuts de retard a la línia R14 un cop restablert el trànsit entre Montblanc i Vilaverd, també afectat, recordem-ho, per robatori de coure. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Revetlla d'aixafogó la que ens espera avui.
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia, i de fet no haurem d'esperar la revetlla per estar suant la cansalada, perquè ja a hores d'ara la temperatura és ben elevada. Hi ha molts indrets del país que ja volten els 25 graus a aquesta hora del matí, i no només a la costa, com sol ser habitual, sinó també en alguns altiplans de l'interior. Per exemple, a la Catalunya central tenim aquestes temperatures que en molts casos ja volten aquests 25 graus. Avui, com a petitíssima novetat respecte ahir al matí, alguns núvols baixos han format a la Costa Brava, i de fet els anirem tenint al llarg d'aquestes immediates hores, o boires fins i tot, que a hores d'ara doncs toquen la Costa Brava Nord, també alguns indrets de l'Ebre. La tarda tornarà a portar unes temperatures desbocades per les dates. Arran de mar no pujarà massa, arribarem als 28 o 30 graus, però molta humitat i xafogó. Però a les comarques de Ponent i la Catalunya central, una altra vegada avui tocarem els 40-41 graus. Compte amb les tempestes, sobretot de vent, que tornarà a haver-hi al nord de Lleida al llarg d'aquesta tarda, i la revetlla que es presenta tranquil·la amb alguna boira a l'àrea de Barcelona, tocada al mar, però sobretot amb una sensació enganxosa i de xafogó total. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem en titulars: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. Els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km hora en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
5: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell i a la B20 fins a l'Ella.
1: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i, en general, la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar, concentrats, això sí, a les comarques de l'interior. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, això vol dir nivell 4/5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o de fer servir material pirotècnic. Doncs en aquest context excepcional, Protecció Civil manté l'alerta activada i reforça la vigilància. Volem saber què preocupa exactament Protecció Civil i què demanen a la ciutadania. I ens hi ajuda Joan Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció i Protecció Civil de la Generalitat. Senyor Cabello, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Molt bon dia i moltes gràcies.
1: Aquesta nit de Sant Joan arriba amb onada de calor, ho explicàvem, nits tòrrides i risc d'incendi molt alt. A més, també amb la pirotècnia i les fogueres de Sant Joan. En un escenari tan tens com aquest, quin és el factor que més us preocupa? Què és el que ara mateix requereix més vigilància per part de Protecció Civil?
6: Bé, és una mica una combinació de tots aquests factors que estàveu explicant realment, perquè estem en una situació segurament en un dels pitjors moments per tenir una onada de calor, que és doncs, una festa que a Catalunya és molt, diguéssim, molt celebrada, com un Sant Joan, i a més doncs, coincideix amb un estat dels boscos doncs, que realment doncs, és preocupant perquè doncs, tenim un risc molt alt d'incendis forestals a bona part del territori. Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
1: Nosaltres explicàvem ara una mica quins dispositius hi han previstos per una nit com aquesta, però em referia en concret a una situació tan excepcional. Què heu preparat de més a més en una nit com aquesta, que és més amb unes casuístiques molt diferents a les de millor d'un altre Sant Joan diferent, amb aquesta onada de calor, insisteixo, aquestes temperatures extremes. Què heu preparat de més a més?
6: Sí, aquest és el dispositiu que estàveu explicant una mica entre tots els companys d'interior. Doncs és un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius doncs, amatents per qualsevol cosa que pugui passar. I també a l'Infocat, disculpeu, també l'Infocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar doncs, amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
1: Actuem amb prou responsabilitat la ciutadania, tot i les crides que ens feu en una nit com aquesta? Quins comportaments us preocupen més?
6: Sí, de forma general, la revetlla se celebra de forma segura. De tota manera, nosaltres, i amb l'ajuda de tots els mitjans de comunicació que ens doneu suport, doncs sempre incidim en els consells d'autoprotecció perquè la gent vigili de no tenir problemes amb l'ús de la pirotècnia, que no es facin mal, que no tirin no llancin petardos a zones molt properes a zones forestals. Fins i tot també a vegades diem doncs, que malgrat no estiguin en zones forestals, doncs, també vigilin l'entorn, vigilin que no hi hagi doncs, tant danys estesos, roba que pugui prendre. Però bé, en general el comportament de la ciutadania és el correcte, però nosaltres sempre volem incidir perquè aquelles persones que potser encara no han pres consciència doncs, acabin de prendre-la i facin doncs, una revetlla segura i puguem estar tots tranquils.
1: Doncs així ho esperem. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció i Protecció Civil, gràcies per atendre'ns aquest dia tan especial, la prèvia a la revetlla, i això, que tingueu bona revetlla i no gaire feina, que vagi molt bé.
6: Igualment, gràcies.
1: Com afecta això, el dispositiu d'emergències, en una nit de Sant Joan com aquesta? Doncs a les portes de la revetlla, les casetes i botigues de pirotècnia viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Així ho ha explicat el Notícies en Xarxa Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, que és la patronal del sector i que, a més, també és propietari de Petardos TM.
2: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat i, sobretot, també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho.
1: Però està clar que, a banda dels petards, una revetlla no és revetlla sense la tradicional coca de Sant Joan. Els pastissers han treballat aquests dies a ple rendiment per preparar les tradicionals coques de fruita confitada, però també les de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Una llista de gustos i ingredients que, en els darrers anys, s'ha anat ampliant. Enguany, els preus han pujat al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per a la situació internacional. Així doncs, una coca petita per a 4 persones, per exemple, rondaria els 25-30 euros. Quan són un quart de nou del matí, avui també us expliquem que el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. El govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu. I des d'un acte sobre l'Espanya verda i digital, Pedro Sánchez no ha volgut fer cap referència directa als casos judicials que afecten el PSOE i ha defensat, en canvi, la gestió que ha fet des dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
7: Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos en lo social, expansivos, rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: Des del Partit Popular, el seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després d'aquesta condemna contra l'exministre Ábalos. El líder popular ha descartat una moció de censura i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
8: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: De la seva banda, la ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expressat el seu respecte a la condemna, però ha carregat contra la falta de contundència contra el comissionista Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig de presó, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per a la comunitat.
9: No hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado y que la puesta diaria de todos y todas las personas que se dedican a la cosa pública tiene que estar basada en la honestidad. Lo que me causa mucha sorpresa es que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
1: I en aquest context afegim encara que el Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Ens ho explica la Carina Bellvé.
10: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha fet pit d'aquesta manera. Carlos Prieto.
11: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients en molt menys temps del que necessitaven fins ara.
10: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants, que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense, però, voler-ne concretar una xifra.
1: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests especialistes a la sanitat pública perquè n'ha augmentat la demanda pels problemes de salut mental de la població. Dolors Liria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. És una informació de la Maite Polo.
12: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
13: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària.
12: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
13: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
12: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
1: I avui es coneixeran les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ara fa 2 setmanes podran consultar-les al portal d'universitats de la Generalitat. Si es vol demanar revisió d'examen, es pot fer a través del mateix sistema els dies 25, 26 i 29 de juny fins les 2 del migdia. Resultats de la partida del 10 de juliol es començaran a assignar les places i es donaran a conèixer les notes de tall. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau, per 80-88. Una derrota que també significa l'adeu al factor pista. Va arribar a perdre de 18 punts en el tercer període, però en el quart va empatar el marcador a 73. Un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pasqual analitza els errors comesos.
14: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12 també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebut i pèrdues han estat molt importants.
1: El Barça de futbol sala tindrà avui la primera oportunitat de sentenciar el títol de Lliga. Després d'imposar-se a El Pozo en els dos primers partits de la final al Palau, el conjunt blaugrana visita la pista murciana amb l'objectiu de liquidar el títol per la via ràpida. Un duel que es perdrà Luciano Gauna per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. I Leo Messi ja és el màxim golejador de la història dels Mundials. Va signar un doblet en el triomf per 2-0 de l'Argentina sobre Àustria, un partit en què també va fallar un penal. Qui també va

0: Més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50a de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. Ens ho explica el David Navarro.
1: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
2: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzada. És a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
1: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: I avui, a partir d'un quart d'onze de la nit, les televisions locals i la xarxa Més emetran una de les grans cites de la Revetlla de Sant Joan. Es tracta de la crema de l'Aro de l'Es, a la Vall d'Aran. Aquesta festa de foc, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, combina foc, música i danses tradicionals per donar la benvinguda al solstici d'estiu. Originàriament, era un ritual d'agraïment als déus per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. El ritme de la música tradicional dels corbillers escala foc a l'aro, un tronc d'avet d'uns 12 metres de llargada, i es balla al seu voltant.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i el Notícies en xarxa us estem explicant que Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt

0: nacional d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres, que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. El seu subdirector, Joan Ramon Cabello, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
1: Estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar doncs, amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. Pel que fa al comissionista de la trama, Víctor de Aldama, l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena de 4 anys i mig per col·laboració amb la justícia. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a Begoña Gómez perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El magistrat ha citat presencialment demà la dona del president per entregar el document. En parlarem tot seguit amb Joaquín Urías, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla i exlletrat del Tribunal Constitucional. Avui surten les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les al portal d'universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran el 10 de juliol. El València s'avança a la final de la Lliga ACB i posa el 2-1 sobre el Barça. El conjunt blaugrana ha caigut en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos al Palau per 80-88 i ha retornat als valencianistes al factor pista. Els de Xavi Pasqual estan obligats a guanyar demà per forçar el desempat. I més de 110 artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre, exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Catalunya es prepara per afrontar aquest dimarts la revetlla de Sant Joan. Una cita amb la tradició que enguany ha de conviure amb el punt àlgid de la primera onada de calor de l'estiu i un risc d'incendi elevat arreu del país. Per assegurar que la festa de la nit més curta de l'any es desenvolupa sense incidents, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius de les guàrdies ordinàries. Es reforcen també els professionals del Servei d'Emergències del 112 i es desplegaran més de 200 agents rurals per tot el territori. Mentrestant, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència amb l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres autoritzades pels ajuntaments. El seu subdirector, Joan Ramon Cabello, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
1: Per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar doncs, amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
0: Un altre focus d'atenció en aquesta revetlla són les carreteres. Interior desplegarà uns 300 agents dels Mossos d'Esquadra que faran una cinquantena de controls de droga i alcoholèmia a la xarxa viària catalana per garantir la seguretat. Es calcula que al llarg d'aquest dimarts uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i s'aplicaran mesures per facilitar la mobilitat a les artèries principals del país. Trànsit restringirà la circulació de camions i limitarà la velocitat a 80 km/h en alguns trams. També hi haurà vols de control i d'inspecció viària des de l'helicòpter. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
3: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell i a la B20 fins a Alella.
0: Com dèiem, l'onada de calor afectarà avui les comarques de Ponent i en general la meitat oest de Catalunya. La Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell poden superar el llindar de calor intensa. Aquest dilluns, en el segon dia de l'onada de calor, s'han superat els registres del diumenge i s'ha assolit una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. L'onada de calor també es tradueix en risc d'incendi forestal. Per aquest dimarts, els agents rurals rebaixen el nombre de municipis amb un risc molt alt. Si ahir eren 298, avui només n'hi ha 110 amb aquest llindar, concentrats, això sí, a les comarques de l'interior. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o fer servir material pirotècnic. La Barceloneta és un dels barris de la ciutat catalana que viu de manera més autèntica la revetlla de Sant Joan. Ho fa al costat del mar i atraurà aquesta nit centenars de persones. Els veïns barcelonins es preparen per a la celebració de la revetlla, però també mostren la seva satisfacció per l'operatiu de neteja que es posarà en marxa demà dimecres, dia de Sant Joan, a primera hora del matí. Diuen que es tracta del dia de l'any en què la Barceloneta està més neta que mai, fins i tot diuen. En Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són just en aquest punt d'aquest barri barceloní, preparats ja per la revetlla. Bon dia, Anna.
4: Bon dia, Helena. Si som al cor de la Barceloneta, a la platja Sant Miquel, quan falten poques hores perquè Barcelona, i especialment aquest indret de la capital catalana, celebri la revetlla de Sant Joan. És una de les nits, per no dir la nit màgica per excel·lència de l'any, però una nit que, tot i màgica, provoca neguits i alguns problemes als veïns de la Barceloneta i amb Rosa Romeu. Ella és portaveu de l'Associació de Veïns de la Barceloneta. Rosa, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Com estan els ànims?
5: Bueno, pues a mi una mica expectant, perquè sabeu el que significa tota la part de la haver de donar-se un bany, que és el que realment toca, però després l'estat de la platja i del barri és la part que a més ens amoïna de com queda de deixalles, de pixams o el que sigui, quan veiem que tenim tots els urinaris i papereres a la nostra disposició i la gent deixa les coses a la platja, quan és un acte molt senzill de recollir les coses i deixar-les al seu lloc.
4: És per això que els veïns de la Barceloneta sempre aplaudiu l'operatiu de neteja que es desplegarà demà al matí, el dia de Sant Joan, i de vegades també reclameu que aquests estàndards de professionalitat, aquest operatiu més ambiciós de neteja, es mantingui al llarg de l'any, almenys durant tot l'estiu.
5: Almenys durant tot l'estiu. Penseu que amb el canvi climàtic i tot això, nosaltres comencem a patir els efectes de l'estiu a partir de Setmana Santa i fins gairebé octubre-novembre. Es fan molts coses esportives i baixa molta gent, llavors la neteja s'ha de potenciar, sobretot el que seria la franja de cap de setmana, que començaria dijous a la nit fins dilluns al matí, perquè realment és bueno, és important.
4: Helena, aquests són unes hores, és un dia amb reclamacions i consells constants per part de les administracions per poder gaudir amb pau i amb tranquil·litat la revetlla de Sant Joan. I els veïns de la Barceloneta també teniu algunes recomanacions perquè interpel·leu els ciutadans a gaudir de la revetlla però a assumir la seva responsabilitat.
5: Exacte, que la responsabilitat seria el que heu baixat per menjar, per gaudir tot això, recollir-ho, deixar-ho als contenidors, a les papereres, utilitzar els urinaris públics. Penseu que ni el terra és una paperera ni els contenidors són urinaris, i després que moltes coses que deixem vora mar, després el mar se l'emporta i després ens el torna i tu banyaràs una platja que no està en condicions i és un espai de lleure per gaudir.
4: Rosa Romeu, portaveu de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts, fer-nos la llista de recomanacions per viure bé i amb tranquil·litat la revetlla, i bona revetlla.
5: I bona revetlla, que és molt important. Fins ara.
0: Molt bé, Anna, i el que segur que no faltaran en aquesta platja, i en aquesta i en altres platges, són les coques de Sant Joan. I és que avui forns i pastisseries treballen a ple rendiment per elaborar-les. indispensables, com dèiem, per passar una revella com cal. Les de fruita confitada continuen sent les reines de la revella, però enguany els preus han pujat un pèl, al voltant d'un 3%, per l'encariment de productes pel context econòmic internacional. Anem ara cap a Olot, a una pastisseria on hi tenim l'Aniol Puigvert i el Gerard Puigdemont d'Olot Televisió. Bon dia, Gerard. Com van les vendes per aquesta revetlla? Parlem de coques, està clar.
6: Bon dia, Elena. Doncs es preveu un bon Sant Joan, jo crec, pels pastissers, perquè a més ara ens ho explicarà, però cau en un bon dia de la setmana. Mireu quines coques tan i tan bones que ens pot ensenyar l'Aniol, que avui d'aquestes se'n vendran. Es calculen que unes 300 o 400 en aquesta pastisseria urutina. Estem amb en Jordi Ferrer. Jordi, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Dies de moltíssima feina i aquest any ens deies que Sant Joan cau en un bon dia, no?
7: Correcte, vull dir, el no ser un pont que et pots agafar de festa fa que la gent es quedi més aquí, perquè ha de treballar abans o després i fa que la revetlla sigui molt celebrada.
6: Escolta, quins tipus de coques feu? Perquè aquí veiem aquest tipus de coques que ara ens ensenyava l'Aniol, però quines feu aquí habitualment?
7: Aquí tenim el que són les coques tradicionals, la brioche amb fruita, però les que surten més són aquestes farcides de crema o de crema cremada, sobretot la de crema cremada. Després també en fem les que són, ara potser ja menys, les de cabell d'àngel, però una de les que també es fa molt més ara és la de crema de cacau i avellanes, que bueno, és un altre, aquest gust de xocolata que li podem acabar donant a la coca.
6: Els pastissers sempre esteu atents també al preu de les primeres matèries. Aquest any sabem que els pinyons s'han encarit una miqueta, però pel que fa a nivell general, augmentaran de preu aquestes coques que tenim aquí aquest any o no?
7: Mantenen el preu de l'any passat. Potser sí que és poc el que ha pujat el pinyó, però l'altre com que s'ha mantingut, o potser fins i tot baixat una mica el tema dels ous, per exemple, han començat a baixar una mica, doncs, per tant, els preus es poden mantenir.
6: Escolta'm, en compra tothom de coques encara, gent jove, gent gran, és una tradició molt arrelada aquesta?
7: És molt arrelada, compra molt gent gran, però cada cop més la gent jove també celebra la festa, i com que aquí a Olot, i jo diria que a Catalunya en general, tothom li agrada molt mantenir les tradicions, ens fa que la coca sigui una cosa que no pot faltar a la taula el dia de la revetlla.
6: Us queden energies per fer-ne gaire més avui?
7: Venen justetes perquè portem carretejant ja, si comencem des de Nadal, Setmana Santa i ara Sant Joan, estem aquí a la recta final, a punt, aquí a Olot, si més no, per fer vacances, però aquí estem a tope, avui, demà i fins a arribar a la revetlla Sant Pere i ja està.
6: Doncs ja ho veieu, Aniol, ensenya-les perquè farem venir gana tota la gent que ens miri del Next Matí. Mentrestant en Jordi agafarà un tall de coca, la tastarem perquè si no, no... Agafa-la i parteix-la per la meitat. En menjarem un deuet cada un d'aquests avui, d'aquestes coques, se'n menjaran moltíssimes, com diem, se'n vendran centenars en pastisseries com aquesta, perquè és un aliment imprescindible en una nit com la d'avui.
0: I tant que sí, Gerard, que la gent jove també teniu bon gust i bon paladar. Gràcies i que aprofiti. Teníem l'escenari, tenim la coca, i ara només ens falta la pirotècnia, i és que les portes de la revetlla, les casetes i botigues de petards, viuen els dies de més activitat de l'any. Sant Joan continua sent el gran motor d'un sector que preveu vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta nit. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll. Així ho ha explicat el Notícies en Xarxa Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, la patronal del sector, vaja.
8: La pirotècnia va cap on dius, no? Molta sensibilitat cap a les persones amb problemes d'oïda, la gent que té autisme, amb els animals també, que tenen molta sensibilitat, i sobretot també molta cura pel bosc. I també diria jo que cada vegada es tiren més els petards. A l'últim dia estem pujant vendes, hi ha més, tira més de gent cap a productes de color, productes que no molestin, i té molta més cura a l'hora de tirar-ho.
0: Tres quarts de nou, el Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas Mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig per l'empresari Víctor de Aldama, tot i que l'alt tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. A Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de cabals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la que s'imposa a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic. I encara en aquest context afegim que el Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan s'ha reunit o ha reunit la comissió permanent i aquest ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. Doncs per entendre bé què implica i què pot passar ara, després de la decisió adoptada pel Consell General del Poder Judicial, saludem el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, perquè ens ajudi a entendre-ho. Professor Urías, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Buenos días, gracias a vosotros.
0: Què significa exactament que el Consell General del Poder Judicial hagi obert un expedient disciplinari al jutge Peinado i què implica, en concret, això?
9: Sí. A ver, en principio no implica una sanción. Lo que se adoptó ayer fue la decisión de iniciar una investigación, ver qué ha pasado, para ver si merece o no merece una sanción. Eso en la práctica, fíjate, Elena, significa que no va a ser sancionado, porque el juez Peinado se jubila en septiembre, quedan 2 meses. Lo que se ha abierto ahora es un expediente investigador, se ha enviado el asunto a un instructor, que hay instructor de acción disciplinaria. Él va a recabar datos, va a preguntar. El mes de agosto no es hábil, estamos ya prácticamente en julio. Luego, aunque él concluyera que merece una sanción, pues evidentemente no la recibiría, porque una vez que se jubile ya no forma parte del Poder Judicial y no puede ser sancionado.
0: I amb tot el que va passar ahir, què pot fer ara mateix la defensa de Begoña Gómez? Quins moviments té sobre la taula per protegir-se d'una instrucció que sembla desmesurada, per dir alguna cosa?
9: Sí, desmesurada es el mínimo que podemos decir. Pues poco puede hacer, porque fíjate, en el sistema jurídico judicial español, el juez instructor es muy poderoso. Es un juez que está investigando, no es el juez que te condena, sino que te investiga. Y entonces, para investigar, se ha considerado que tiene que ser totalmente libre de buscar lo que quiera, de encontrar lo que quiera. Eso en la práctica, claro, está pensado para jueces responsables, para jueces que conocen su papel y para jueces que no utilizan esta tarea de investigar para dañar a la persona. El juez Peinado parece que se ha saltado toda esta mesura que se presupone al juez de instrucción, pero en nuestro sistema no hay muchas soluciones. Fíjate, la retirada de pasaporte que acordó el juez Peinado y que parece un poco desproporcionada vista la situación, no tiene remedio, no cabe recurso frente a ella. Y el resto de decisiones, algunas podrán recurrirse ante audiencia provincial, pero en principio en este momento lo que queda es esperar y que haya ya un juicio, porque la mayoría de las cosas que ha decidido Peinado no son susceptibles de recurso ante un juez superior.
0: Professor Urías, ahir vam conèixer una condemna molt dura del Suprem contra l'exministre José Luis Ábalos per corrupció. Què representa des del punt de vista institucional una sentència tan exemplaritzant?
9: Claro, a ver, las sentencias no deberían ser ejemplarizantes. Las sentencias tienen que aplicar la ley. Yo no quiero jueces justicieros que decidan cuándo hay que imponer o no imponer un castigo social. Entonces, en esta medida, la sentencia llama un poco atención porque es bastante dura. Sí que hay que matizar, y eso es importante, que son 24 años, pero porque se le considera autor de 10 delitos. El tribunal ha visto por separado cada ejemplo de corrupción. No ha dicho usted lo que tienen es una red de corrupción y le castigamos por un delito de corrupción, sino cada vez que ha recibido un dinero, una ayuda, un chalet, cada cosa que ha recibido, cada soborno, se ha considerado como un caso separado. Eso lleva a que haya 10 delitos, son 10 delitos castigados muy poco, algunos a 2 años, menos de 2 años, pero claro, al ponerlos todos juntos, pues salen 24 años. Y es verdad que 24 años para la ciudadanía es mucho, teniendo en cuenta que en caso de homicidio, en España, en el homicidio más agravado, más terrible que hayamos visto, apenas se roza los 20 años. Luego, la imagen que se transmite sí que es de máxima dureza frente a un ministro que se corrompió en el ejercicio de sus funciones y que aceptó soborno pues, para conceder favores.
0: Joaquim Urías, moltes gràcies un dia més per atendre'ns i que vagi molt bé.
9: Gràcies a vosaltres, un saludo fuerte.
10: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: 10 minuts per arribar a les 9, la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests especialistes a la sanitat pública perquè n'ha augmentat la demanda pels problemes de salut mental de la població. Dolors Líria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra els 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. Ens ho explica la Maite Polo.
11: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
12: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt, molt necessària.
11: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
12: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
11: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
0: I avui arribarem a les 9 amb la informació esportiva que, com sempre, com cada dia, ens acosta la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
13: Molt bon dia.
0: Ensopegada del Barça a la Lliga ACB, eh?
13: Sí, derrota davant el València al Palau Blaugrana en el tercer partit de la sèrie, 80-88 a favor dels valencianistes que se situen 2-1 en aquesta final, de manera que el Barça torna a cedir al factor pista. Els blaugranes van arribar a perdre de 18 punts en el tercer període per haver un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel que deixa els valencianistes a només una victòria del títol. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat que es jugaria dissabte al Roig Arena. El tècnic Xavi Pasqual analitza els errors comesos.
14: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12 també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebut i pèrdues han estat molt importants.
13: El Barça de Futbol Sala, mentrestant, té avui la primera oportunitat de sentenciar el títol de Lliga. Després d'imposar-se al Pozo en els dos primers partits de la final al Palau, el conjunt blaugrana visita la pista murciana amb l'objectiu de liquidar el títol per la via ràpida. Un duel que es perdrà Luciano Gauna, que s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. I l'Igualada i el Liceo es jugaran aquesta nit a Caixa o Faixa el títol de campió de l'hoquei Lliga Masculina. S'enfronten a la pista gallega en el cinquè i definitiu partit de la final, després que tots dos conjunts hagin guanyat dos duels. Després de 19 anys sense aixecar el trofeu, els igualadins busquen la que seria la sisena Lliga de la seva història. Ens apropa la prèvia des de Canal Taronja Central, Laia Serarols.
15: Aquest dimarts, a 8:45 del vespre, l'Igualada Rigat s'enfrontarà al Deportivo Liceo en el cinquè i últim partit de la final de l'Hockey Lliga. Després dels dos últims partits a les Comes, on l'Igualada n'ha sortit vencedor, els arlequinats es preparen per viatjar a la Corunya el mateix dia del partit, dimarts al matí, 48 hores després del darrer partit.
16: Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit, perquè nosaltres venim amb una càrrega més important, els nostres jugadors alguns, per no dir més de la meitat, avui treballaran, els seus no, aniran avui, descansaran, els tocaran els fisios, els nostres no. Però bueno, tot això ja hi hem lluitat durant tot l'any i hem pogut estar amb ells allà dalt, hem pogut estar aquí a la final, estem 2-2 i crec que ara mateix és un moment on la il·lusió mou muntanyes o la fem mou muntanyes, doncs ens hem d'agafar amb aquesta frase i demà la il·lusió ha de ser més important que qualsevol cosa que passi.
15: Aquest dimarts es jugarà l'enfrontament decisiu a la Corunya, on es decidirà quin conjunt s'emporta el títol de la Lliga. Fa més de 20 anys que l'Igualada no assoleix el títol de la Lliga, per tant, els arlequinats es troben ara mateix a un pas de poder tornar a fer història.
13: I Quique Álvarez és el nou entrenador del Girona, el tècnic que fins ara dirigia el filial, signa contracte fins al 2027. Té experiència en banquetes de les categories inferiors del Barça i del Villarreal, a més de l'Alavés i el Llevant. Álvarez es mostra il·lusionat i ambiciós amb el repte.
17: M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat per mi és ja et dic, m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes. A mi l'entrenador que més m'ha influït el tinc a prop de casa, que és el meu pare. Jo el vaig tindre de petit, ha estat molts anys i és el meu referent.
13: I el Girona també ha presentat la samarreta per a la propera temporada. La que vol que sigui l'equipació de l'ascens es presenta amb el lema "Tot comença creient-hi", i és una combinació de tradició i identitat. Es mantenen les franges verticals, vermelles i blanques, amb el coll i les mànigues acabats en blau i blanc. El blau també tornarà al pantaló, recuperant la imatge habitual que havia lluït fins al 2010. Doncs tant de bo sigui la samarreta de l'ascens.
18: Això mateix, la fe mou muntanyes, deien, eh?
13: I tant.
18: Gràcies, Cristina, bona revetlla.
13: Igualment. Que vagi bé. Fins demà.
18: I a vostès igual, que vagi molt bé, bona revetlla, i compta amb la coca i els petards. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Laram. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
2: És un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara no s'ha declarat cap emergència, estar amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
1: Per la seva banda, els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i Cos dels Bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Aseguren que la protesta no afectarà l'atenció d'emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i també el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C25 a Espinelves continua deixant un carrer tallat direcció Lleida. També un altre accident, en aquest cas a la B10, a l'Hospitalet, deixa també vehicles al voral direcció Nus de Trinitat. També una avaria a l'A27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carrer tallat i finalment una altra avaria a la C58 a Sabadell, deixa també vehicles al voral. A banda, la presència d'un animal a la via, Balenyà, també deixa un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies, avui també per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C63. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

quan t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicava

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, però, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis, a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa el Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
2: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin amb precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
1: També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i COS dels bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Aseguren que la protesta no afectarà l'atenció a les emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C25 a Espinelves, volíem dir, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També una avaria a la 27 a Constantí, sentit baix, deixa un altre carril tallat i una altra avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un altre carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies per un robatori de cable de coure entre la Garriga i Figaró, i l'R14 ja recupera la circulació però amb retards després de l'incendi que hi va haver ahir a la via a prop a Montblanc. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C63. La moto va impactar contra un cotxe que s'incorporava a una via lateral i el motorista va sortir projectat.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat.
4: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens poden ja consultar els seus resultats, volíem dir, al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de totes amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona. Es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso, Torral i també el Joan Torrecillas. A banda, la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat del 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota és d'un 9,6 de la Lucía García, de l'Institut de Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per tal de garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la Rabassada, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit així que els nens estaven banyant en la zona de roques.
3: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
4: Drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen també un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit, per la seva banda, desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en clau política, el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat avui el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que la inversió multiplica per 5 el finançament estatal destinat a dependència en 7 anys, el que hi havia quan va arribar al govern.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i també dignificar les condicions del personal cuidador. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ja poden consultar els resultats del portal d'universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de tot Catalunya amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona, que es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso i també el Joan Torrecillas. A la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat d'un 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota ha estat d'un 9,6 de la Lucía García de l'Institut Els Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la seva carrera es podran consultar a partir del 10 de juliol. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit que els nens saltessin des d'un penya-segat o que accedissin voluntàriament a la cova del gos.
0: Notícies en xarxa.

L'associació Aixafarroques finalitza la segona caminada solidària amb una participació de 250 persones. El CAP de Malgrat recupera el servei d'urgències nocturnes que obrirà les 24 hores fins al setembre. La FETOC Malgrat suma 3 medalles d'or i una de plata en competicions de taekwondo.

0: L'activitat solidària Camina i Remulla't per l'ELA, que l'Associació de Xafarroques organitza per segon any, acaba reunint un total de 250 participants que van recórrer un total de 5 quilòmetres pels voltants de Malgrat i van celebrar un vespreig a la plaça de Xesco Boix. Això suposa una recaptació d'aproximadament 1 miler d'euros. Tots els diners recaptats aniran destinats a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones motores del cervell, tronc encefàlic i mèdula espinal. En declaració a Ona Malgrat, la tresorera de l'associació Baixa Ferroques, Vanessa García, ha fet un bon balanç de la caminada i ja ha anunciat la intenció de preparar la tercera edició. Bé, l'associació Baixa Ferroques ha celebrat la segona edició de l'activitat solidària Camina i Remulla't per l'ELA. En parlem de com ha anat amb la tresorera de l'entitat, Vanessa García. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Javier. Moltes gràcies per donar-nos aquest espai.
0: Bé, en primer lloc volem saber quanta gent ha participat al final.
1: Vale, doncs al final, mira, portava a prop de 200 inscrits i a última hora vam fer 50 inscripcions més, així que a prop dels 250 participants.
0: Vale, 250.
1: Van venir a fer la caminada.
0: 250 participants, i això es tradueix en quants diners s'han recaptat?
1: Doncs 250 inscrits, que bueno, serien a 10 euros la samarreta, les inscripcions, 2.500, però d'aquí hem de descomptar que hem de pagar tot el tema de la samarreta i l'estampació de darrere de la samarreta, així que es quedarà aproximadament en la meitat i bueno, hem d'acabar de fer números, però bueno, hem de recaptar més diners que l'any passat. Uh-huh. Per tant, tenim... Bueno, tenim segurament entre 1.000 euros i 6 per poder, aproximadament, per poder donar a la Fundació Miquel Valls. Hem d'acabar de perfilar els números, però bueno, aproximadament això, una mica més que l'any passat.
0: Val,
1: així que ha sigut una bona resposta.
0: Molt bé. I va participar l'atleta al final, l'Enric Casacuberta i Alzina?
1: Sí, mira, va venir membres de la Fundació Miquel Valls i la letra Enric Casacuberta ens va acompanyar, ens va explicar el seu projecte, va fer la caminada dels 6 quilòmetres i bueno, ens va explicar també el seu projecte de la ruta 66 que portarà a recórrer 3.940 quilòmetres i tant l'Enric com la Fundació van quedar molt contents de com es va portar a terme la jornada de dissabte, així que bueno, van passar una bona estona i bueno, o sigui, va anar perfecte.
0: Per tant, valoracions molt positives des de l'entitat?
1: Sí. Estem molt contents i sí, perquè la gent va respondre molt, va fer molta calor, però bueno, van venir, que ens estem plantejant igual l'any que ve fer-la una miqueta més tard per el tema de la calor, i bueno, va anar molt bé, estem molt contents. També volem donar les gràcies a tots els voluntaris que ens van ajudar, a tots els sponsors, als participants de la caminada, als bombers que ens van refrescar en un dia de molta calor, i també donar les gràcies a l'Ajuntament per facilitar-nos poder fer l'acte, així que molt contents.
0: Per tant, hi haurà una tercera caminada, o confirmat?
1: Sí. Sí, confirmat, que l'any que ve portarem la tercera caminada i bueno, tenim nous reptes i també noves millores que hem de gestionar, que bueno, s'aprèn, no? Cada vegada que fas una cosa d'aquestes, de totes les coses que podem anar perfilant, doncs les aprenem per la propera caminada. Així que l'any que ve ens tornem a trobar.
0: Molt bé, doncs enhorabona per l'èxit d'aquesta caminada, Vanessa García, tresorera de Xafarroques, i esperem que vagi molt bé, ja per la propera ens trobarem.
1: Vale, doncs moltes gràcies.
0: Que vagi bé, adeu.
1: Adeu, adeu.
0: El Centre d'Atenció Primària de Doctor Josep Torner de Malgrat torna a oferir serveis d'urgències durant les nits a partir d'aquest dimarts i fins a l'11 de setembre. Així doncs, el CAP estarà obert les 24 hores al dia de dilluns a diumenge. Segons ha informat la Corporació de Salut del Maresme i la Selva de l'Ajuntament de Malgrat, aquest dispositiu d'estiu començarà a les 8 del vespre. D'altra banda, coincidint amb els serveis nocturns, les farmàcies de la vila també comencen el calendari de guàrdies d'estiu. Més notícies, l'equip de taekwondo del Top Team Malgrat ha tancat un cap de setmana de competicions amb 3 medalles d'or i una de plata entre els diferents campionats disputats a Guadalajara i Barcelona. Els primers èxits van arribar dissabte al 5è Open de l'Alcarria, celebrat a Guadalajara. En la modalitat de combat, Pau Salvàs va proclamar campió en la categoria de fins a 59 quilos, mentre que Lenny Viñolas també va aconseguir l'or en la categoria de fins a 78 quilos. Diumenge, el Top King va celebrar una nova victòria al Campionat de Catalunya, celebrat a Barcelona, on el jove Julen Raya va aconseguir la medalla d'or en la categoria Benjamí Elit i també una medalla de plata en la competició de trios, formant equip amb Luca Garachana i Héctor Sotomayor. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. La policia local va detenir divendres, poc després de les 11 de la nit, un veí del municipi acusat de conducció temerària, resistència a l'autoritat i conduir sota els efectes de l'alcohol. Els fets van començar quan una patrulla va detectar un vehicle circulant pel camí de Tordera. Quan els agents van indicar al conductor que s'aturés, aquest va fer cas omís a les ordres policials i va fugir iniciant una persecució. En la seva fugida, l'home es va incorporar a gran velocitat a l'autopista C32 perseguit pels agents de la policia local de Palafolls. Durant el trajecte, el vehicle va impactar contra un voral i va perdre una de les rodes, fet que no va impedir que continués la marxa durant diversos quilòmetres. La persecució va finalitzar a Pineda de Mar, on els agents van aconseguir interceptar i aturar el vehicle. Segons fonts policials, l'home va mostrar una actitud agressiva, proferint insults i amenaces contra els agents durant la intervenció. Un cop sotmès a la prova d'alcoholèmia, el conductor va donar una taxa positiva d'alcohol, gairebé 4 vegades superior al límit permès. Aquest resultat supera àmpliament el llindar establert per considerar-se delicte penal contra la seguretat viària. Ja que Calella, una comunitat de veïns situada al carrer Bruguera, entre els carrers Cervantes i Costa Forneguera, ha patit un robatori de coure que ha afectat el subministrament de gas. Els fets haurien tingut lloc entre dissabte i diumenge, segons han explicat fonts del veïnat. Els lladres haurien accedit a l'interior de l'edifici a través de la porta general i haurien forçat l'armari de comptadors situat a l'entrada de la comunitat. Un cop a dins, haurien sostret el material de coure, deixant la instal·lació malmesa. I a nivell nacional destaquem que la nota mitjana de les matemàtiques de les proves d'accés de la universitat ha estat un 4,18, sent l'única matèria suspesa en la convocatòria ordinària. Aquesta nota és la més baixa en com a mínim una dècada i se situa 2 punts per sota del 6,12 de la mitjana de l'any passat. L'examen de matemàtiques va generar queixes d'estudiants i el tema va arribar fins i tot al Parlament. I també destaquem que 4 sindicats dels bombers criden a no cobrir des d'aquest dimarts 23 de juny i fins al 30 del mateix mes certes activacions dels parcs que, segons un memoràndum que signen, són mancances estructurals del cos. Ho fan després de la mobilització del 18 de juny en què efectius del cos van reivindicar més recursos en termes com la gestió dels tòxics, millores en la carrera professional o la seguretat operativa o aplicacions de la prevenció de riscos, entre d'altres. I bé, repassem la situació meteorològica, ho fem connectant amb el nostre company, en Lluís Mipérez. Bon dia.
2: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura. I, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, als dos Pallars, a l'Alt Urgell, al Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: I bé, destaquem l'agenda d'actes, la tradicional celebració de la revetlla de Sant Joan organitzada conjuntament pel grup excursionista magratenc i l'Ajuntament. Començarà amb la rebuda de la flama i el lliurament del foc del Canigó a altres municipis. Després hi haurà la cercavila de la flama des del local del GEM fins a la plaça de l'Església, on es farà la lectura del manifest. També aquest dimarts, l'Associació de Veïns de Can Palomeres organitza els diferents actes per la revetlla de Sant Joan. La festa començarà a partir de les 6 amb activitats infantils, entre les quals hi haurà un castell inflable, música, una exposició de fotografies i un pica-pica. Més tard, els assistents podran participar en un sopar de germanor abans de donar pas a la revetlla. El programa d'actes Magrat amb Orgull per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ inclou aquest divendres una taula rodona a càrrec d'Ona Malgrat i el programa Fem el Toc a partir de 5:45 de la tarda al Centre Cultural i una acció teatral a càrrec de Teatre dels Records a partir de 7:00 de la tarda al mateix equipament. De cara a dissabte, continuem amb aquestes activitats pel Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ. Concretament, s'oferirà un mural per l'orgull a l'Espai Jove, una tabalada a 9:45 del vespre amb sortida al carrer Ramon Turró i espectacle de la Divan a 10:00 del vespre a la plaça de l'Àncora. De cara a diumenge, el Banc de Sang i Teixits organitza una nova campanya de donació de sang que començarà a 10:00 del matí i s'allargarà fins a 2:00 del migdia al Parc de Can Campassol. I diumenge, pel Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ, doncs es farà la lectura del manifest a l'Arxiu Municipal a 7:00 PM i tot seguit, al mateix espai, s'oferirà l'espectacle musical Canciones de Camastro i Cuna, primers estius de Lorca, a càrrec de Bruferri.

Repassem els titulars del dia. L'associació Aixafa Roques finalitza la segona caminada solidària amb una participació de 250 persones. El CAP de Malgrat recupera el servei d'urgències nocturnes i obrirà les 24 hores fins al setembre. La FETOP Kilmalgrat suma 3 medalles d'or i una de plata en competicions de

0: bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa, activat per risc molt alt d'incendi, concentrat sobretot a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana per tot plegat extremar la prudència.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
0: I és que l'alerta per onada de calor continua activada amb especial afectació a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026, revetlla de Sant Joan, i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
4: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
0: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis catalans.
4: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguin com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
0: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
4: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia de Roses.
0: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats de Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
4: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
0: Als esports, saludem en Jordi Cervantes. Jordi, dos equips catalans es podrien proclamar avui campions de la Lliga.
6: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceu per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i amb risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt de foc. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
4: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habituals per a l'ocasió.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
4: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
0: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a molta gent. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
4: Per aquest motiu, Josep Maria Vilardell, que és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més llarga de l'any amb prudència.
7: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
4: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
0: I els petards silenciosos prenen cada vegada més força en aquesta nit de Sant Joan. A Vic, algunes famílies que fan les últimes compres abans de sortir a celebrar la revetlla ho han corroborat al 9FM, Núria Parera.
8: Enguany, entre caixes de colors i espurnes, hi ha una tendència que es repeteix cada vegada més, els productes de baixa sonoritat. Ho ha explicat Dolors Bou, responsable de la caseta de la Traca de Vic.
9: Demanen molt que, esclar, que siguin de baixa sonoritat i que no siguin, perquè esclar, molts van amb postos que hi ha animals. I...
8: Petards que fan menys soroll, amb menys pólvora i més efectes visuals. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles a les explosions.
9: Petar peten menys perquè tenen molta menys... pólvora i, bueno, clar, i no fan tanta xispa. I...
8: Malgrat aquesta tendència, els clàssics continuen tenint èxit. Les sabetes, les bengales i els lots variats continuen sent alguns dels productes més buscats pels clients, com en Martí i en Roger.
10: Bueno, a mi m'agraden els que peten, sí. I a mi també aquests que m'agraden més, els que fan més soroll i tot això. I avui veníem més en plan de també ja comprar aquests i alguna caixa que hi vingui bastant de tot.
8: Entre els prestatges també hi ha espai per les curiositats, des d'un gosset que, en encendre la metxa, acaba fent caca fins a una pistola de ràfegues de boles.
0: Les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus aquest any, malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
4: La clàssica de brioix amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
0: A poblacions com la Garriga, enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Anem fins allà. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
11: Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques. I els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
12: Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable, i ja estem els mateixos, jo crec que és el tercer any més o menys o quart que no toquem preus, que estem mantenint preus, perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
11: La coca de brioix amb crema és una de les més demandades pels garrigancs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
1: Notícies en xarxa.
0: Els estudiants catalans han suspès de mitjana l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota de 4,18, que són 2 punts menys de mitjana que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, que és pràcticament la mateixa que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos i en van passar els aparells detectors almenys una vegada en 9 de cada 10 aules on es van fer les proves. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
14: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat, que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
13: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
0: I entre els estudiants més brillants destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat. Un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants més de la demarcació de Barcelona, que s'hi han quedat molt a prop, amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
15: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91. Nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, llavors m'ho haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
15: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
0: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren actualment. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paner, que és consellera de Territori i portaveu del govern.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
16: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
0: Encara en matèria social, el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
4: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
17: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
4: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
0: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya ha demanat doblar el nombre d'aquests professionals a la sanitat pública, així com la creació de noves especialitats. Dolors Líria relleva Guillermo Mattioli al capdavant de la institució i ha parlat per la xarxa de les seves línies d'actuació. Maite Polo.
16: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
18: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. La nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
16: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
18: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
16: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. La sentència del cas de les mascaretes colla encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre tots els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Saiz defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
20: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no? ¿A medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
19: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor de Aldama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
0: Justament en relació amb la condemna a José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes, el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Joaquín Urías, n'ha justificat la contundència.
4: En declaracions a la xarxa ha explicat per què fins i tot és superior a penes per delictes més greus com ara un homicidi.
21: Las sentencias no deberían ser ejemplarizantes. Las sentencias tienen que aplicar la ley. Yo no quiero jueces justicieros que decidan cuándo hay que imponer o no imponer un castigo social. Entonces, en esta medida, la sentencia llama un poco atención porque es bastante dura. Sí que hay que matizar, y eso es importante, que son 24 años, pero porque se le considera autor de 10 delitos.
0: L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala, perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
22: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia dos anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els tres molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
0: El Consell Executiu ha autoritzat justament avui que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital d'una de les companyies privades que construirà un d'aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
4: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Paneque és la seva portaveu.
2: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són tres aerogeneradors de tres tecnologies diferents, tres empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wing, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
4: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí a 2 anys.
0: I en un dia com avui hem de passar per Valls, ja que entren els dies més intensos de la Festa Major de Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, en la tronada i també en el tomb de vigília dels gegants. Volem saber com ha anat tot plegat. Anem fins allà. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: La distinció de Sant Joanera ha recaigut enguany en Rosa Batet Fortuny, reconeguda per una trajectòria de 45 anys vinculada activament a la Festa Major. Durant l'acte celebrat a la sala de plens ha rebut la bandera de la ciutat. També se li ha lliurat una de les tres claus del reliquiari de Sant Joan, símbol del cerimonial de completes. Com a actes més importants de la festa, Batet s'ha volgut referir al tomb del poble, que es fa el 24 de juny a la tarda.
6: Sé de gent que els agrada molt, vull dir, quan balla la Lins, la Mutxaganga, però jo, o sigui, per mi, tot de la vida, el tomb del poble és el moment més emocionant de les festes.
3: Tot seguit hi ha hagut la sortida de l'Àliga al balcó, la tronada a la plaça del Pati a càrrec de la pirotècnia valenciana Alto Palància d'Altura i el tomb de vigília dels gegants. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, apunta que el Sant Joan Vallenc marca l'inici de moltes festes majors a l'estiu al país.
7: És l'orgull d'obrir el calendari de festes majors de tot el territori més proper. Però, per l'altra part, també és aquelles ganes després de tot l'hivern, que no vull dir que no es facin coses a l'hivern, però de tot l'hivern d'estiu, de gresca.
3: A la franja de tarda i vespre, els actes de Sant Joan 2026 es concentraran amb la cercavila de la Flama del Canigó, la nit de completes i les revetlles.
0: És moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coat, situat al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada que estan creades per a l'ocasió per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de 3 obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
24: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
23: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
25: Bon dia, Marta.
0: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga.
25: Un és l'Igualada-Rigat, que disputa el 5è definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceo a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
26: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
27: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar 2 dies després, però ja no només per l'Igualada, eh? Ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
26: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels 2 primers partits.
25: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo de Murcia en el tercer partit de la final. A 8:15 de la tarda començarà aquest enfrontament que podria ser definitiu pels blaugranes. Si guanyen, tornarien a guanyar el títol 3 anys després. Si perden, tindrien encara 2 oportunitats més per sentenciar la Lliga. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
28: Que estén muy heridos no significa que estén acabados.
5: Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros, porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en Campo del Pozo, y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en Campo del Pozo.
25: Un Barça que tindrà la baixa de Luciano Gauna. El jugador té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. Serà intervingut aquest dimarts i es perdrà el que resta de la final de la Lliga. A qui se li complica la Lliga és el Barça. El València s'avança a la final de la Lliga CB i posa el 2-1 sobre el conjunt blaugrana, que va caure en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos del Palau, per 80-88. Malgrat empatar el marcador a 73, un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez, en el tram final va decidir el duel. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat. El tècnic Xavi Pascual analitza els errors comesos.
8: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12, les pèrdues sempre havien estat per sota de 12 també, que són dues coses que ens havien marcat, i avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc, i rebut i pèrdues han estat molt important.
25: En futbol, el Girona ha presentat oficialment aquest migdia Quique Álvarez. El club confirma que el barceloní, fins ara el filial, serà el tècnic del primer equip de la temporada vinent. El tècnic espera recuperar la il·lusió de l'afició quan més aviat millor.
9: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
25: I més moviments al mercat de fitxatge, perquè la primera federació femenina, l'AEM, ha renovat a la seva capitana Inés Fabi.
0: Gràcies, Jordi Cervantes. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Fins ara.

Repassem els titulars del dia. L'associació Aixafa Roques finalitza la segona caminada solidària amb una participació de 250 persones. El CAP de Malgrat recupera el servei d'urgències nocturnes i obrirà les 24 hores fins al setembre. La FETOP Kill Malgrat suma 3 medalles d'or i una de plata en competicions de

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt d'incendi. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana extremar la prudència.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
1: A més, és que l'alerta per l'onada de calor continua activada, amb especial afectació a les comarques de Ponent i, en general, a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals en aquesta revetlla. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026 i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
4: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut Laura Tallada, que de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que he tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
1: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
4: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys, tot plegat per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
1: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
4: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia de Roses.
1: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats a Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
4: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art d'amat, art dramàtic i música.
1: Als esports, Jordi Cervantes, dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
6: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè definitiu partit de la pista del Liceu per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La Revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern, demanen extremar la prudència.
1: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habilitats per l'ocasió.
2: Allò que no estigui autoritzat, si us plau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
1: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
0: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a moltes persones. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. De fet, preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només en aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
1: És per aquest motiu que Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
3: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
1: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
0: Uns petards que poden provocar molèsties a moltes persones, però també a les mascotes, amb mètodes naturals o químics perquè puguin passar millor la revetlla de Sant Joan, s'estan duent a terme per part dels amos. És la recomanació que fan alguns veterinaris pensant en el desgavell emocional que poden provocar aquests petards en els animals. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
4: Moltes de les mascotes més típiques, com ara gossos, gats o conills, presenten un gran estrès provocat pels petards. En parla Jordi Joanola, veterinari a la Clínica Veterinària d'Olot.
5: Tinc propietaris, per exemple, que saben que Sant Joan es queda amb l'animal de companyia i se'n van a una casa de turisme rural allunyats de l'ambient urbà i dels petards, d'acord?
4: Conèixer el nostre animal de companyia també és vital per ajudar-los a que la nit de Sant Joan sigui el màxim de suportable possible.
5: Molta gent diu sota el llit o em diu que se'n va al lavabo. Doncs són zones que per ell aquelles zones ja són segures.
4: Tot i això, si la mascota pateix molt durant la revetlla, sempre és positiu consultar amb el veterinari de confiança sobre què es podem fer.
5: I després sí que és veritat que pel mateix dia, per dos dies abans, tres dies abans, sí que hi ha mètodes químics que en funció del nostre animal de companyia, ja tingui 12 anys, o tingui un any, o tingui 5 anys, o quina patologia tingui, el veterinari de confiança t'administrarà o t'aconsellarà en administrar una cosa o una altra.
4: Petits consells que poden ser molt útils per passar unes hores de festa per a les persones, però de patiment per segons quins animals.
0: Les coques són les altres grans protagonistes d'aquesta nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen enguany els preus, malgrat l'augment de les matèries primeres.
1: La clàssica de brioche amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
0: Els companys de Cugat Media han visitat l'obrador d'una de les pastisseries més antigues de la ciutat, que a aquesta hora encara treballa a ple rendiment. Cugat Media, Mireia Puente.
6: A les portes d'una de les nits més especials de l'any, els obradors artesans de Sant Cugat del Vallès treballen a ple rendiment per tenir-ho tot a punt. És el cas de la pastisseria Sàbat, que aquests dies viu una autèntica marató de producció per fer front a una de les campanyes més importants del calendari. Jaume Sàbat, tercera generació al capdavant de la pastisseria, parla de xifres i de gustos de coques.
7: Més o menys unes 1.000 de coques de llardons, entre grans i petites, i de coques de primària. De les tradicionals, pues fem quasi unes 1.900, potser quasi 2.000. Per exemple, la de llardons sempre triomfa i sempre està més o menys igual. Llavors, el que sí que hem notat és que, per exemple, amb les de brioche, amb les més tradicionals, cada cop el que és més les farcides de crema i de xocolata i de nata, pues van agafant més protagonisme.
6: Més enllà dels gustos, el pastisser defensa el valor afegit de l'elaboració artesanal. La coca tradicional de Sant Joan es fa amb ingredients com farina, ous, mantega i llet, seguint un procés que inclou el pastat, la fermentació i la cocció al forn. En total, cada peça requereix més de 2 hores de feina abans d'arribar a l'aparador.
8: Notícies en xarxa.
0: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de selectivitat amb una nota mitjana de 4,18. Són dos punts menys que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes ha aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana del 6,4, que és pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generant moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
9: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. El model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
8: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
0: Doncs entre els estudiants més brillants d'aquesta selectivitat en destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, és alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles i ha superat 4 estudiants a la demarcació de Barcelona, que han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
10: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91, nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU, després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
11: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que he tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, llavors m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
10: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
0: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
12: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
0: Encara en matèria social, el govern espanyol ha anunciat que destinarà més de 2.200 milions extraordinaris d'euros a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve.
1: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
13: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
0: Tot plegat després de la sentència pel cas de les mascaretes que acolla encara més el govern. Rebutgen assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten, entre ells el cas Zapatero. De tot plegat n'han parlat avui a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Sai defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
15: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente, o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
14: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passa un minut de 3:45. L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
17: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els tres molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea del l'EVA 1.
0: Doncs justament avui el Consell Executiu ha autoritzat que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital de les companyies privades que construirà aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
1: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Panec és la seva portaveu.
2: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
1: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí uns 2 anys.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat fa pocs minuts 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya en els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat, modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorials. Judit Vallès, bon dia.
18: Bon dia. El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
19: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolvem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
18: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les Preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
0: Un anunci que coincideix avui amb la recuperació del servei de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Ribes de Freser. Així tot, aquest matí un robatori de coure ha complicat la circulació entre Vic i Ribes.
1: El robatori ha obligat a suspendre la circulació entre la Garriga i el Figaró a primera hora del matí, que s'ha reprès poc després de la una. D'altra banda, l'R14 ha recuperat la circulació entre la plana Picamoixons i Vinaixa, tallada des d'ahir també per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.
0: I no deixem la mobilitat. Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el Grand Départ del Tour de França. És la xifra amb la qual s'ha treballat per fer el pla de mobilitat, que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: Falten menys de dues setmanes per la sortida de l'etapa de la Ronda Francesa el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla de mobilitat, una feina multidisciplinar que implica els departaments d'esports, neteja, aparcament, l'empresa de transports i la Guàrdia Urbana, entre d'altres. Davant les diverses afectacions, l'Ajuntament de Tarragona recomana a la ciutadania que durant aquell dia es prioritzin els desplaçaments a peu. Amb tot, la consellera de Mobilitat i Protecció Civil, Sònia Ors, diu que l'accés als hospitals està del tot garantit.
21: Els centres hospitalaris disposaran de corredors específics i protocols especials per assegurar que qualsevol emergència pugui ser atesa amb totes les garanties. La coordinació entre els serveis sanitaris, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil serà permanent.
20: L'Ajuntament de Tarragona ha habilitat diversos aparcaments dissuasius que sumen més d'11.500 places. Aquell dia els autobusos municipals seran gratuïts.
0: I és moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la cinquena edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades especialment per a l'ocasió, per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Birix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
23: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
22: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
24: Bon dia, Marta.
0: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
24: Un d'ells és l'Igualada Rigalt, que disputa el cinquè definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceu a partir dels 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
3: una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoyenc que no pas el Liceo.
4: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per l'Igualada, ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
3: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
24: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo Murcia en el tercer partit de la final, que comença a 8:15 de la tarda. El Barça intenta guanyar aquest títol 3 anys després. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
5: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante, mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo.
24: En bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat a Andrei Pluta com a nou jugador del Bàsquet Girona per les pròximes dues temporades. El base de 1,90 m arriba procedent del Legia Varsovia. Fernando Sanemeterio es director esportivo del conjunt gironí.
6: Bueno, Andrés es un jugador que llevamos siguiendo un par de años en la Liga Polaca. Creemos que está en una evolución claramente ascendente y además en un periodo de madurez bueno, ¿no? Para dar este gran paso a la Liga CB. Su primera idea cuando juega situaciones es generar para los demás, pero también tiene una muy buena capacidad para poder ser anotador en momentos dados.
24: I en futbol, el Girona ha presentat oficialment a Quique Álvarez com el seu nou entrenador per a la pròxima temporada. Pau Villafanya i Girona FM.
7: Álvarez, que farà parella amb el seu germà Òscar, ha dirigit les dues darreres temporades al Girona B, a qui va pujar a segona federació. A més, el barceloní havia estat al planter del Barça com ajudant de García Pimienta i Òscar García, i també en solitari al capdavant del juvenil A. Jordi Balcells, que ja era el filial i havia treballat fa anys al primer equip amb Machín, serà el preparador físic. Quique Álvarez ha explicat quina és la seva prioritat un cop comenci a treballar al capdavant de l'equip.
25: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de clar com juguem.
7: El director esportiu Quique Cárcel ha explicat que s'ha reunit amb fins a 12 entrenadors, però que Álvarez és l'entrenador idoni per liderar l'equip amb l'objectiu de tornar al Girona a la primera divisió.
24: I fins aquí els esports, Marta.
0: Moltes gràcies, Jordi, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dijous a les 2. Bona tarda i millor revetlla de Sant Joan.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
26: Ona Malgrat 107.4.

0: allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
1: L'alerta per l'onada de calor continuada activada amb especial afectació, sobretot a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També es reforcen els professionals del 112. I una altra de les notícies destacades d'avui, els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles. La seva nota, un 9,9.
2: Sí que m'esperava una nota una mica alta perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, llavors m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
1: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat i fins a 30 municipis de Catalunya. L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Moltes d'aquestes persones, gairebé la meitat, ara no els cobren. I parlem de Valls, que entren dos dies intensos de Festa Major Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, la tronada i el tomb de vigília de gegants. La previsió d'aquesta nit de completes són els castells de la gamma alta de 8 i algun castell bàsic de 9, amb la gran novetat horària. La diada de la nit de completes arrenca a les 8 del vespre amb una hora d'actuació. I dos equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga. Igualada jugarà aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceu per aguantar i guanyar la sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per via ràpida la final de la primera divisió de futbol.
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
4: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 23 de juny de 2026. Millorem-vos celebra que la Generalitat s'hagi compromès a tenir-los informats sobre les accions del pla de xoc al Baix Maresme. Marc Tresserres.
6: Millorem-vos considera que amb aquest compromís la Generalitat reconeix els usuaris dels busos com a interlocutors vàlids i ho celebra com una petita victòria en la seva campanya.
3: Oberta la convocatòria per presentar candidatura a una nova edició dels Premis FEGEM, els Premis a l'Empresariat Maresmenc que concedeix la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme. Martí Capçada.
7: En la seva nota de premsa, la mateixa entitat en recorda que els guardons reconeixen l'excel·lència empresarial i posen en valor el talent, el lideratge i la contribució de les empreses al desenvolupament econòmic i social del Maresme.
3: Persecució d'un conductor begut per l'autopista des de Palafolls fins a Pineda. Jordi Pratsavalls.
8: La policia local deté un conductor que va quadriplicar la taxa d'alcoholèmia permesa després d'una persecució a gran velocitat per l'autopista C32 fins a Pineda de Mar. L'home, un veí del municipi que circulava amb el vehicle sense una de les rodes arran d'un impacte durant la fugida, va mostrar una actitud molt agressiva.
3: El Mundial, el conflicte Hormuz i la taxa turística marquen l'inici de la temporada a Calella. Sergi Ferrer.
9: Sant Joan marca simbòlicament l'inici de l'estiu, una campanya que aquest any ve condicionada per diversos factors internacionals i econòmics que poden afectar les destinacions turístiques del Maresme.
3: I l'AFE Top King, malgrat, suma 3 medalles d'or i una de plata en competicions de taekwondo. Ona Malgrat.
10: L'equip de taekwondo del Top King Malgrat ha tancat un cap de setmana de competicions amb 3 medalles d'or i una de plata entre els diferents campionats disputats a Guadalajara i Barcelona.

0: Millorem-vos celebra que la Generalitat s'hagi compromès a tenir-los informats sobre les seccions del Pla de Xoc al Baix Maresme. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, la plataforma Millorem-vos Baix Maresme informava ahir que s'ha rebut resposta per escrit de la Generalitat en diversos requeriments i que el Departament de Territori s'ha compromès per escrit a traslladar a aquest col·lectiu les propostes de millora incloses en el Pla de Xoc anunciat recentment, a més de fer-ho en els ajuntaments afectats. Millorem-vos considera que amb aquest compromís la Generalitat reconeix els usuaris dels busos com a interlocutors vàlids i ho celebra com una petita victòria en la seva campanya. En el seu escrit, el Departament de Territori informa també que les marquesines demanades per Millorem-Bus en el seu moment s'han incorporat a la llista de peticions globals de tot el territori per a la seva validació, diuen, i finalment comuniquen que s'està treballant en el sistema que permeti fer pagament amb targeta bancària a través de la T-Mobilitat sense donar més detalls, però. Segons ens diu Millorem-Bus, l'escrit que els envia Territori no respon a una instància en particular, sinó a un conjunt de demandes que se'ls han fet en els últims temps, entre les quals hi ha el pagament amb datàfons als autobusos, rètols electrònics a les parades o les noves marquesines.
0: Oberta la convocatòria per presentar candidatura a una nova edició dels Premis Fagem, els Premis a l'Empresariat Maresmenc, que, recordem, concedeix la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme. Martí Capçada.
2: En la seva nota de premsa, la mateixa entitat en recorda que els guardons reconeixen l'excel·lència empresarial i posen en valor el talent, el lideratge i la contribució de les empreses al desenvolupament econòmic i social del Maresme. Novament, es concedirà el Premi Fagem a la trajectòria empresarial i tres mencions especials: Dona Empresària, Empresa i Sostenibilitat i Jove Empresari Menor de 35 anys. Precisament, una de les novetats és l'actualització de la menció especial al Jove Empresari, que passa a adreçar-se a empresaris i empresàries menors de 35 anys. Amb aquest canvi, diuen, la Fagem vol reforçar el reconeixement al talent empresarial emergent i posar el focus en les noves generacions. Les empreses i professionals interessats poden presentar la seva candidatura fins al 10 de juliol a través del web de la Fagem, i un cop més els guanyadors es donaran a conèixer durant la 19a nit de l'empresariat del Maresme, que tindrà lloc el dijous 8 d'octubre al Teatre Monumental de Mataró.
0: Persecució d'un conductor begut per l'autopista des de Palafolls fins a Pineda. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs la policia local de Palafolls va detenir divendres, poc després de les 11 de la nit, un veí del municipi acusat de conducció temerària, resistència a l'autoritat i conduir sota els efectes de l'alcohol. Els fets van començar quan una patrulla va detectar un vehicle circulant pel camí de Tordera. Quan els agents van indicar al conductor que s'aturés, aquest va fer cas omís de les ordres policials i va fugir iniciant una persecució. A la seva fugida, l'home es va incorporar a gran velocitat a l'autopista C32, perseguit pels agents de la policia local de Palafolls. Durant el trajecte, el vehicle va impactar contra un voral i va perdre una de les rodes, fet que no va impedir que continués la marxa durant diversos quilòmetres. La persecució va finalitzar a Pineda de Mar, on els agents van aconseguir interceptar i aturar el vehicle. Segons fonts policials, l'home va mostrar una actitud agressiva, proferint insults i amenaces contra els agents durant la seva intervenció. Un cop sotmès a la prova d'alcoholèmia, el conductor va donar una taxa de 0,94 mil·ligrams d'aire expirat, gairebé 4 vegades superior al límit permès. Aquest resultat supera àmpliament el llindar establert per considerar-se delicte penal contra la seguretat viària.
0: I un robatori de coure en una comunitat de veïns del carrer Bruguera a Calella deixa diversos pisos sense servei de gas. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, una comunitat de veïns situada al carrer Bruguera de Calella, entre els carrers Cervantes i Costa Forneguera, ha patit un robatori de coure que ha afectat el subministrament de gas. Els fets haurien tingut lloc entre dissabte i diumenge. Segons han explicat a fons del veïnat, els lladres haurien accedit a l'interior de l'edifici a través de la porta general i haurien forçat l'armari de comptadors situat a l'entrada de la comunitat. Un cop a dins, s'haurien sostret el material de coure, deixant la instal·lació malmesa. Els primers problemes van començar començar quan diversos veïns van detectar que no tenien aigua calenta. Inicialment, molts van pensar que es tractava d'una avaria individual de les seves calderes i van avisar tècnics especialitzats. No va ser fins que els professionals van revisar diverses instal·lacions que es va comprovar que el problema venia de la manca de subministrament en alguns punts de l'edifici causada pel robatori. El coure és un dels metalls més buscats pels lladres perquè té un valor elevat al mercat de ferralla, és relativament fàcil de vendre i es pot reutilitzar en múltiples aplicacions industrials. Això el converteix en un objectiu habitual en robatoris, especialment en instal·lacions elèctriques, telecomunicacions i edificis comunitaris. En molts casos, el material robat es ven a punts de compra de ferralla, sovint de manera ràpida i fraccionada per evitar ser detectat. El seu preu al mercat internacional i la demanda constant fan que aquests robatoris siguin recurrents en diferents punts del territori.
0: I més de 400 persones estrenen el nou parc de Can Boada a Sant Vicenç de Montalt en una festa multitudinària. Martí Capçada.
2: Així és, Gemma. El nou parc de Can Boada ja forma part del dia a dia de Sant Vicenç de Montalt. La renovada zona de jocs infantils es va inaugurar amb una gran festa popular que va reunir més de 400 persones en una tarda plena d'activitats, música i convivència. Des de les 7 de la tarda, les famílies, infants i veïns de totes les edats van omplir el parc per descobrir el nou espai completament remodelat. Els més petits van ser els protagonistes de la jornada, gaudint dels tallers infantils i també estrenant els nous elements de joc instal·lats a la zona. La celebració va comptar també amb l'animació musical del DJ Edu R, que va posar ritme a la tarda, i amb una botifarrada popular gratuïta que va congregar centenars de persones i va contribuir a crear un ambient festiu i familiar. La gran participació registrada durant la inauguració confirma l'èxit d'una actuació que ha transformat completament l'antiga àrea de jocs, que havia arribat al final de la seva vida útil. El projecte ha apostat per la naturalització de l'espai, la seguretat i la integració de l'entorn, amb elements principalment de fusta i propostes de joc que fomenten l'activitat física, creativitat i el contacte amb la natura. El nou parc disposa de 15 elements de joc destinats a infants d'entre 1 i 12 anys, entre els quals destaquen una tirolina, diversos gronxadors, balancins, carrusels, jocs d'equilibri tipus parkour, dues estructures de torres multifuncionals i un gran sorral de 4 per 4 metres. La renovació també ha inclòs la instal·lació de nou mobiliari urbà amb bancs, papereres, cartells informatius, un tancament perimetral de fusta i també sistemes de protecció per evitar l'accés d'animals domèstics a la zona infantil.
0: I el Mundial, el conflicte a Hormuz i la taxa turística marquen l'inici de la temporada turística a Calella. Sergi Ferrer.
4: Sant Joan marca simbòlicament l'inici de l'estiu, una campanya que aquest any ve condicionada per diversos factors internacionals i econòmics que poden afectar les destinacions turístiques com la de Calella. La presidenta de l'Associació Turística de Calella, l'empresària Sònia Hernández, i la també empresària sòcia de l'ATC i presidenta del Gremi d'Hostaleria del Maresme, Isabel Mallol, han apuntat que el Mundial de Futbol és un element que tradicionalment altera el comportament de les reserves. De fet, asseguren que els anys de Mundial acostumen a ser estranys i que en aquest inici de temporada ja s'ha detectat una certa ralentització en les reserves. El conflicte a l'estret d'Hormuz és un altre dels factors que preocupa el sector, amb possibles cancel·lacions de vols d'última hora i un encariment dels bitllets d'avió que podria afectar l'arribada de visitants. Escoltem Isabel Mallol.
5: En quant a això de la guerra de l'estret d'Hormuz, jo crec que les seqüeles o el que ens deixarà de dolent, si és que realment aquesta pau s'arriba a signar, són els preus no baixaran així com així. Nosaltres ara en aquests moments tenim una inflació anual, interanual a Catalunya d'un 3,1%, 1,8 punts més que l'any anterior. Per tant, això jo crec que no ens ajuda perquè tot encareix la vida del ciutadà i el preu final de l'hotel. Jo crec que aquest any haurem de fer moltes ofertes per omplir aquests forats.
4: La temporada alta es preveu que arribi amb força a partir de la segona setmana de juliol. Els primers 15 dies sempre costen més de vendre, mentre que la segona quinzena de juliol i la primera d'agost solen registrar ocupacions molt elevades.
0: Gràcies. I l'Ajuntament de Caldes d'Estrac oficialitza la compra de Can Manau per convertir-lo en el futur centre cívic. Martí.
2: Així és, com tu bé dius, l'Ajuntament de Caldes d'Estrac ha formalitzat aquesta setmana davant de notari la compra de l'immoble de l'antiga Font de Manau, situada al carrer Sant Josep número 11. Amb aquest tràmit, el consistori es converteix oficialment en propietari de l'edifici i fa un pas important en el projecte de creació d'un nou centre cívic al municipi. A l'acte de signatura hi han assistit l'alcaldessa de Caldes d'Estrac, Elisabet Segura, el primer tinent d'alcalde i portaveu de Gent d'Estrac, Albert Batlle, el regidor de Serveis Generals i portaveu de Junts, Joaquim Arnó, i el portaveu del PSC, Joan Baró, així com els antics propietaris de l'immoble. La compravenda s'ha fet efectiva després que la Generalitat de Catalunya autoritzés l'operació. Un cop el ple municipal va aprovar definitivament l'adquisició de l'espai després de resoldre les al·legacions presentades durant el procés. Un cop completada la compra, l'Ajuntament iniciarà els treballs previs per adequar l'edifici als futurs usos públics. El primer pas serà el buidatge de material i el dels elements que encara hi conserven els anteriors propietaris. Posteriorment es redactarà el projecte executiu de les obres d'adequació interior. L'objectiu final és transformar Can Manau en un nou centre cívic que permeti ampliar els equipaments municipals i disposar d'un espai destinat a activitats socials, culturals i de participació ciutadana.
0: Més temes. L'associació Aixafa Roques finalitza la segona caminada solidària amb una participació de 250 persones. Ona Malgrat.
6: Així és, l'activitat solidària Camina i Remull et parlela que l'associació Aixafa Roques organitza per segon any acaba reunint un total de 250 participants que van recórrer, de fet, un total de 5 quilòmetres pels voltants de Malgrat i van celebrar un vespreig a la plaça de Xesco Boix. Això suposa una recaptació d'aproximadament un miler d'euros. Tots els diners recaptats aniran destinats a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones motores del cervell, el tronc encefàlic i la mèdula espinal. Com a novetat, a l'acte hi va participar l'atleta Enric Casacoberta i Alzina, qui farà a partir de l'agost el repte Ruta 66 per l'ELA, una travessia de 3.940 quilòmetres des de Chicago fins a Los Angeles. Davant d'aquest èxit, l'associació Aixafa Roques ja ha anunciat la intenció de preparar la tercera edició.
0: I trobada de música moderna per celebrar la Diada de Sant Joan demà al Teatre de Palafolls. Jordi.
3: Sí, Gemma, aquest dimecres, i coincidint amb el Dia de Sant Joan, el Teatre de Palafolls es convertirà en l'escenari d'una destacada trobada de música moderna. L'esdeveniment, que començarà a les 12 del migdia, consistirà en un concert d'intercanvi que comptarà amb la participació de diferents formacions musicals de la zona, amb els grups de l'Escola de Música de Palafolls com a anfitrions. La jornada musical s'iniciarà precisament amb l'actuació dels combos de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls, que oferiran un repertori en un format modern. Seguidament arribaran les actuacions de dues grans formacions, la Big Band del Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona i la Big Band del Col·legi Santa Maria de Blanes. Segons ha explicat Rubén Espinosa, mestre de l'Escola de Música Local, aquest concert de Sant Joan s'ha plantejat com un intercanvi cultural entre les diferents institucions musicals. Escoltem-lo.
7: Aquest 24 de juny farem un concert de Sant Joan amb un intercanvi amb el Conservatori de Girona, amb la seva Big Band, i amb la Big Band del Col·legi Santa Maria de Blanes. Llavors farem un concert així que començarà amb els combos d'aquí, en format més modern, i després dos concerts de Big Band. Entrada lliure, oberta al públic a les 12 del migdia.
3: L'acte és totalment obert al públic, com dèiem, i amb entrada lliure fins a completar aforament del teatre, oferint així una proposta cultural gratuïta per tancar les celebracions de la nit més curta de l'any.
0: I avui arriba la Flama del Canigó a la plaça de l'Església de Tordera, com bé ho farà a altres municipis de la comarca per la revetlla de Sant Joan. Marc Tres Serres.
1: Sí, el poble viurà la revetlla de Sant Joan amb l'arribada, com tu dius, de la Flama del Canigó, un acte organitzat per la Nostra Dansa i el propi Ajuntament Torderenc. Es durà a terme a la plaça de l'Església a les 10 de la nit i seguidament hi haurà una programació especial plena de dansa, cultura i tradició. Un cop arribada la Flama, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, farà la lectura del manifest d'Òmnium Cultural. Tot seguit, hi haurà una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Contemporània i durant la nit, i per celebrar l'ocasió, hi haurà cava i coca per a tots els assistents. Aquest acte també servirà per donar inici a la programació de les audicions de sardanes, essent aquesta nit la primera de les actuacions que es duran a terme setmanalment els divendres a la nit a partir d'avui i fins a l'agost. El president de la Nostra Dansa, Marià Vilageliu, destaca la importància de la programació.
8: mantenir la tradició, fomentar la sardana i la dansa de Catalunya, l'excel·lència, i també aquests balls que formen part d'aquest folclore de Catalunya, que també formen part de la tradició.
1: Avui la Cobla Contemporània oferirà 8 sardanes i en destaca l'estrena d'una de nova en motiu del 50è aniversari de la nostra dansa, titulada Un cercle d'amistat d'Oliver Marquès. La cita d'aquesta nit marca l'inici d'un estiu on la tradició serà la gran protagonista dels divendres a Tordera, omplint el municipi de música, identitat i cultura fins a final d'agost.
0: En esports, Héctor Pavón frega les medalles a l'europeu de taekwondo de clubs i manté viu el somni del sub-21. Marc, continuem amb tu.
1: Sí, el passat cap de setmana Héctor Pavón va viatjar fins a Sarajevo, a Bòsnia i Herzegovina, per disputar aquest europeu de clubs. El campionat va exigir el màxim de l'atleta tordarenc, que va superar rondes fins a topar amb el campió final del torneig a quarts de final. Aquest darrer enfrontament va ser especialment intens, ja que Pavón va aconseguir guanyar el primer assalt, sorprenent el rival, que era de nacionalitat russa, i tot i això, el guió després va canviar en els dos assalts següents, on el lluitador rus es va imposar, fent impossible la remuntada del tordarenc. El club valora aquesta fita com una gran experiència i subratlla l'enorme dificultat del torneig, destacant, a més, que gairebé la meitat de competidors eren de la seva selecció nacional, competint amb tots els seus recursos. Així ho valorava el tècnic Òscar Pavón.
9: Molt satisfet de l'actuació de l'Héctor, que ho va donar tot, com sempre. Va mostrar un gran nivell i, bueno, una cinquena posició dintre d'aquest nivell està molt, molt i molt bé.
1: Ara l'horitzó esportiu de Pavón passa per l'europeu sub-21. En quedar fora de les medalles en aquest campionat de clubs que va disputar a Sarajevo, la classificació directa no s'ha assolit. Malgrat això, l'esportista manté opcions i funciona d'aquesta manera.
9: Bueno, la llàstima és que nosaltres anàvem a buscar la classificació pel europeu sub-21 i, bueno, a no fer medalla, en teoria quedem fora, però encara hi ha una petita possibilitat, perquè si el guanyador del campionat, que va ser el Hus, el porta a la seva selecció, vale, pues quedaria una plaça lliure, vale, i en un moment donat li podrien oferir a l'Héctor, vale, perquè com són 4 places per cada categoria, si el que guanya es renuncia perquè ja porta la seva selecció, doncs li podrien oferir a l'Héctor. Bueno, creu bé m'has dit, vale, que aquesta possibilitat està aquí, està present, ho tenim en compte.
1: Així doncs, aquesta cinquena posició final li podria obrir les portes a l'europeu sots-21.
0: I encara en clau esportiva, la FE Top King Malgrat suma 3 medalles d'or i una de plata en les competicions també de taekwondo. Ona Malgrat?
6: Així és, l'equip de taekwondo del Top King Malgrat ha tancat un cap de setmana de competicions amb 3 medalles d'or i una de plata entre els diferents campionats disputats a Guadalajara i Barcelona. Els primers èxits van arribar dissabte al 5è Open de l'Alcarria celebrat a Guadalajara. En la modalitat de combat, Pau Salvàs va proclamar campió en la categoria de fins a 59 quilos, mentre que Leni Vinyoles també va aconseguir l'or en la categoria de fins a 78 quilos. Diumenge el Top King va celebrar una nova victòria al Campionat de Catalunya celebrat a Barcelona, on el jove Julen Raya va aconseguir la medalla d'or en la categoria Benjamí Elite i també una medalla de plata en la competició de trios, formant equip amb Luca Garachana i Héctor Sotomayor.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
10: Hola, bon dia. Ens trobem ja a les portes de Sant Joan, pràcticament ja arribant a la nit de la Revetlla, amb una situació meteorològica que continua sense complicacions. Avui tornarem a tenir una jornada estable, assolellada, núvols prims aquest matí, alguns núvols mitjans a la tarda, que mig taparan una mica el cel, sol o ressol, tindrem aquesta tarda, com ahir, però en qualsevol cas, núvols poc importants. Malauradament, no s'esperen precipitacions ni a curt ni a mig termini. Per tant, continuarem amb el que podríem qualificar ja d'una sequera destacable pel que fa als boscos, a la capa superficial del bosc, si més no, i amb unes temperatures càlides. Ahir van baixar les màximes, però avui tornen a recuperar-se una mica. Demà passat, més o menys com avui, divendres podrien repuntar una miqueta més. No estem parlant d'una onada de calor pròpiament dita, però sí d'unes temperatures que estaran fregant al llindar d'alerta. Per tant, molta precaució a l'hora de fer servir els petards aquesta pròxima nit o demà, fins i tot, perquè el bosc està sec i, a més, les temperatures seran molt elevades. També precaució si volem fer activitat física a l'aire lliure a les hores centrals del dia. Dit això, situació que, com dèiem, vindrà marcada avui, demà i demà passat per la tranquil·litat, és a dir, no hi haurà canvis, amb vents fluixos, situació marítima tranquil·la i amb aquestes temperatures que doncs, fins divendres pujarien una miqueta i que divendres arribarien cap als 33-34 graus a la franja costanera i cap als 36-37 graus puntualment a l'interior de la comarca. Sense precipitacions i pràcticament també sense núvols al llarg dels pròxims dies.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Què podem destacar avui al Maresme, Sergi?
1: Doncs mira, parlem de la celebració de l'últim Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, que ha tornat a tenir un impacte directe en el turisme de l'entorn, amb pics d'ocupació molt elevats durant els dies de l'esdeveniment. Segons dades de l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, el Vallès Occidental va arribar al 88,3% de les places ocupades, mentre que el Vallès Oriental es va situar a prop del 84% i el Maresme al voltant del 75%. Per municipis, Sabadell va destacar amb una ocupació propera del 95% i Granollers va arribar al 88%, confirmant l'efecte tractor del Gran Premi sobre l'allotjament de la zona. En conjunt, les pernoctacions també van créixer en els dos Vallès, mentre que el Maresme, tot i concentrar el volum més alt, es va registrar un descens del 5,3% respecte a l'edició anterior. Pel que fa als preus, les tarifes hoteleres van mostrar comportaments desiguals, van baixar lleugerament al Vallès Occidental, però van pujar a la resta de comarques. El preu més elevat es va donar al Vallès Oriental amb una mitjana de 167,2 euros per habitació doble, mentre que a Granollers es va arribar fins als 201,5 euros, convertint-se en el municipi més car del període analitzat.
0: Molt bé, en clau internacional, què és notícia?
1: No marxem massa lluny, ens quedem al país, a Catalunya, perquè parlem de les proves d'accés a la universitat d'aquest 2026, que han deixat una dada sorprenent. L'examen de matemàtiques ha registrat una nota mitjana de 4,18, la més baixa obtinguda per qualsevol assignatura a les PAU catalanes en l'última dècada. La qualificació cau gairebé 2 punts respecte a l'any passat, quan la mitjana va ser de 6,12. Molts estudiants ja havien expressat després de l'examen que la prova havia estat especialment llarga i complicada. Tot i la polèmica, la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha defensat que els exàmens es van elaborar amb rigor acadèmic i que les primeres valoracions dels correctors indiquen que s'ajustaven al currículum de batxillerat. Malgrat el suspens generalitzat en matemàtiques, la nota mitjana global de les PAU s'ha mantingut estable amb un 6,403, pràcticament idèntica a la de l'any passat. Altres matèries, com català, castellà o física, han millorat els seus resultats, mentre que la nota mitjana d'accés a la universitat s'ha situat en un 7,167.
0: Molt bé, i el tema curiós del dia?
1: Doncs ja que ho hem mencionat fa un moment, Gemma, falten poques hores per la nit de Sant Joan i les xarxes socials han omplert de debat sobre l'ús dels petards i la pirotècnia amb opinions molt polaritzades entre qui defensa la tradició i qui en critica l'impacte. La conversa s'ha intensificat especialment en els dies previs a la revetlla, coincidint amb l'inici de les compres i l'augment de la presència de soroll a carrers i barris. D'una banda, els defensors dels petards argumenten que formen part essencial de la cultura festiva de Sant Joan i que són una tradició arrelada que dona ambient a la nit més curta de l'any. També destaquen que el sector s'està adaptant amb productes de baixa sonoritat i alternatives més respectuoses pensades per reduir les molèsties a persones sensibles i animals. En canvi, els crítics assenyalen problemes de convivència, especialment pel soroll, l'impacte en mascotes i persones amb hipersensibilitat auditiva i el risc d'accidents. El debat reflecteix en una tensió recurrent cada any entre mantenir una tradició popular molt estesa i buscar un model de celebració més regulat i inclusiu.
0: Molt bé, Sergi, doncs va, anem a conèixer la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
1: Jo crec que és una pregunta que tindrà molt de debat. De fet, nosaltres mateixos, no, els locutors i locutores de l'ONA, en tindríem bastant, perquè avui preguntem si esteu a favor o en contra de tirar petards per Sant Joan.
0: Molt bé. Sergi Ferrer, en el teu cas, estàs a favor o estàs en contra?
1: Jo, mira, t'he de dir que de més jove, de petit, en tirava cada any, anava a la platja de Calella i en tirava amb els companys, però mica en mica han passat els anys i me n'he anat negant més, ja no m'agraden tant, intento mantenir-me una mica allunyat, o sigui que... Però jo estic a favor, eh? O sigui, jo crec que és una tradició que s'ha de mantenir, tot i que hagi perdut una mica l'interès pels petards.
0: Perfecte, i clar, les persones que tenen doncs una sensibilitat especial o els animals, què en penses?
1: Exacte. No, a veure, el respecte total, no? Al final ja se n'ha parlat de ficar zones especials, no? Per tirar petards i no poder tirar-los doncs on hi hagi una allau de gent o hi hagi més gent que pugui doncs ser perjudicial per ells i per elles, clar. No? No sé si és el teu cas, Gemma, que de fet tu tens animals, no? Tu tens un gos, una
0: gossa. Sí, però mira,

0: la gosseta que tinc, la Lola, t'he de dir que sorprenentment no li fan por els petards. O sigui, crec que deu ser l'únic gos o dels únics, perquè sí, la majoria... Una altra que en tenia, una altra gosseta, sí que li feia molta por, però a la Lola no li fa gens de por.
1: I a tu, personalment?
0: A veure, no em molesten mentre no me'ls llencin a prop.
1: Exacte, sí.
0: Per tant, clar, anar a la platja, òbviament no hi aniré, perquè ja hi he anat algun any, i és allò que la gent és com si hagués perdut el nord, no?, una mica. O sigui, passem de llançar petards a tornar-nos bojos. Clar, ni un extrem ni l'altre, no? Si veus que està passant gent, doncs para, queda't quiet i no llencis petards en aquell moment. Però és que a vegades la gent és com que, no sé, hi ha moments a la vida que ens tornem una mica... bojos.
1: Sí, bé, esperem que no passi res i que sigui una bona vetllada a tots els municipis i que no hi hagi problemes en aquest sentit.
0: Totalment. Sergi, gràcies.
1: Fins ara.

0: Doncs bé, seguim parlant de Sant Joan, una de les nits més especials de l'any. El foc, l'aigua i també les antigues tradicions es converteixen en protagonistes d'una vetllada que, segons la cultura popular, és ideal per deixar enrere allò que no volem i obrir la porta a nous desitjos. Així que avui descobrim alguns dels rituals més coneguts d'aquesta nit màgica. Abans d'explicar-vos aquests rituals, deixeu-me doncs saludar a la resta de companys de l'Ona Maresma per saber doncs amb qui comptem per fer aquesta secció. Companys, endavant, qui tenim?
1: Hola,
2: bona tarda.
3: Què tal? Complet,
0: molt bé.
3: Tots.
0: Sí, ens hem posat d'acord tots alhora. Perfecte, nois, doncs, si voleu, comencem parlant d'aquests rituals. El més famós, per deixar enrere el que ens pesa, és un ritual que és molt popular i consisteix a escriure en un paper tot allò que volem deixar enrere, preocupacions, pors, mals moments o situacions que ja no ens aporten res. Així que a mitjanit aquest paper es crema a la foguera com a símbol de renovació i l'inici d'una nova etapa. Aquí cal dir que això és una informació que potser no tothom està d'acord, però diuen que el que s'ha de cremar és el que vols deixar enrere, no els desitjos, perquè molta gent escriu els desitjos, el que li agradaria aconseguir, i ho llença a la foguera. Per tant, el foc s'entén que és un element que t'ajuda a deixar enrere el passat o les coses negatives, però no t'ajuda pas a fer realitat allò que vols. Per tant, primer ritual, escriure el que no t'agrada i cremar-ho al foc. Això és una cosa que heu fet alguna vegada o que teniu planejat fer-ho avui?
1: Doncs mira, ara... Entès...
0: Per no, parts... No, dir... no, digues,
3: Gemma,
0: Jordi.
3: Havia entès també el fet contrari, eh? És a dir, jo conec les dues versions. Sí que és veritat que ara, com ho explicaves, té molt més sentit deixar les coses enrere, cremar-ho, no? Marcar un punt i final en aquesta etapa tormentosa, que no pas un bon desig, que en teoria el que fas és destruir aquest paper on has escrit. Per tant, òbviament, com a ritual, jo crec que té molt de sentit. Jo alguna vegada ho he fet, eh? També t'ho haig de dir, això sí.
0: Mm-hmm. També teníem per aquí, qui volia intervenir, en Marc i qui més?
1: Sí, jo sí.
4: Això mateix, això mateix.
0: Vale, doncs primer Marc i després anem amb tu, Sergi.
1: No, bàsicament, jo, a diferència d'en Jordi, jo no ho he fet mai, això. Sí que em sembla un bon ritual, això de deixar enrere coses negatives o coses que ara volem treure'ns de sobre per això, per renovar-nos i fer un pas endavant com a persones. Llavors, home, jo no ho he fet, però vés a saber, avui potser ho proposo amb el meu grup d'amics de fer-ho.
0: Mm-hmm. Sergi?
5: No, jo estic d'acord amb en Marc, no ho he fet mai, però sí que jo pensava com una espècie com de metàfora, no? Sí que poder cremes el desig, però es converteix en cendra i en fum, i aquest fum, com que puja al cel, no? És com els desigs normalment, com que es mira al cel, no? El fum desig, o quan passa doncs, una estrella, no? Fugaç, doncs no sé, he pensat una mica aquesta metàfora, no? Com que puja el fum cap al cel, doncs podria ser doncs, aquest desig que puja i es fa realitat. No ho sé, eh?
3: A veure, de fet, és un ritual low cost, vull dir que tampoc costa res. Sí. Necessites un paper i un bolígraf per poder posar això. Vull dir que n'he vist de rituals molt més cars, Això no costa res.
0: Doncs si us sembla bé, passem a l'altre ritual, que és saltar les onades del mar per purificar-se. La tradició diu que saltar 9 onades d'esquena al mar ajuda a allunyar les energies negatives acumulades durant l'any. El número 9 és considerat màgic i l'aigua, igual que el foc, també simbolitza la purificació. Aquest ritual és una mica més complexa, una mica més atrevit, perquè clar, t'has de banyar a la nit. Companys, us heu banyat a la nit per Sant Joan alguna vegada?
1: Sí, i tant.
0: I sí, has saltat nou vegades l'aigua, les onades?
1: No, la veritat, a més m'hi vaig tirar a la matinada, va ser tornant de festa, vull dir que no vaig tenir gens en compte això, la veritat.
3: És més una cosa festiva que no pas un ritual, sí. No? En aquest cas pot ser.
0: I com és, perquè fa calor o perquè us heu llançat al mar?
1: Sí, perquè a dia d'avui, justament, la majoria de Sant Joans, no sé si coincidiu amb mi, fa moltíssima calor, o en aquest cas també aixafogor, i llavors depèn d'on siguis, ostres, si tens oportunitat de banyar-te o a una piscina o al mar, home, jo, sens dubte, avui, si se'm torna a plantar l'ocasió, ho faré.
0: Molt bé.
3: I de fet, aquell component màgic, no? Ara que parlem de rituals, també igual que el foc, l'aigua a la nit de Sant Joan, banyar-se al mar de nit, tot i que hi ha molta gent que li té por, perquè tampoc sap el que hi ha dintre el mar, però també té aquest component màgic, no? Mm.
1: Quatre peixets hi ha, quatre peixets.
3: Sí.
0: Perfecte. Doncs, companys, de moment ja hem parlat de dos rituals, parlem d'un altre. El ritual de l'abundància amb llorer. El llorer és una planta, el laurel, de tota la vida, associada a la prosperitat. El costum consisteix a escriure en una fulla de llorer un objectiu econòmic o laboral, cremar-la i deixar que el vent s'endugui les cendres. És un gest simbòlic per atraure noves oportunitats. Fixem-nos que aquí canvia completament el respecte al primer ritual. Aquí sí que escrius en aquesta fulla aquell objectiu doncs, que té relació amb el món dels diners i de la feina i sí que l'hem de cremar. Per tant, això potser a més d'un li va bé.
2: I tant, al més d'un potser haurem de cremar l'arbre sencer, eh? Jo crec, si va bé amb aquests aspectes.
3: Mira, respecte al que digui en Martí, el que diu en Martí és veritat, perquè compta també en deixar volar les cendres, eh? No haguem de començar a córrer per lamentar algun incendi per alguna coseta d'aquestes, eh? Per
2: tant, això és cert, compta. Això és cert.
0: Martí, que... Mira, jo t'animo a que ho facis, però amb una fulla.
2: Vale, no, sí, ho faré amb una fulla i amb precaució, com diu en Jordi, que aquests dies sempre són complicats. Jo és que m'estic donant compte, Gemma, per això no estic dient gaire res, que jo crec que no és pas el meu dia, el Sant Joan, perquè jo sóc d'aquestes persones d'alta sensibilitat que em fan por els petards. I a més, amb tot això de l'aigua i tal, també sóc una persona que mai se m'ha donat gens bé nedar i ni m'ha fet gaire gràcia el fet de banyar-me al mar, així que jo crec que avui és més un dia de quedar-me a casseta i a veure el passar.
1: Pròxim doncs... Sant Joan et regalem un flotador.
2: Molt bé, veus, t'ho agrairé. A veure si faig així aquests nous saltirons a les onades i em ve bona sort l'any vinent.
0: Doncs mira, Martí, aprofitant que comentes que avui et quedaràs a casa, per Sant Joan et proposo un ritual, que és el ritual de l'amor, per als qui busquen l'amor i aquí encén una espelma vermella i escriu en un paper doncs, les qualitats que desitja trobar en una parella. La idea és centrar-se en allò que volem atraure a la nostra vida i també començar l'estiu amb una actitud doncs, oberta i positiva. Eh? Per tant, espelma vermella i escrius doncs, en un paper el que desitges trobar en aquella persona especial i no sé si es crema. Clar, això és un punt important a tenir en compte. Què fem amb el paper, no?
2: Home, tot es crema, no? Sembla avui, el ser Sant Joan, tant el llorer com els paperets.
3: Però escolta una cosa, si el cremem no significa que ho deixem enrere, per tant, és com contradicció,
0: clar.
3: No?
1: Però sí, l'espelma abans... vermella és diferent.
0: Clar,
3: clar. Però mira, de l'espelma i del color, no?
0: Amb la fulla de llorer també era cremar allò que volem, per tant, potser en aquest cas també, no? Perquè com l'espelma és vermella, simbolitza l'amor...
3: Jo crec que la Gemma, tal com ho està parlant, és com molt de rituals d'aquest tipus, eh, Gemma? Jo et veig fent aquest ritual de l'amor.
0: I tant, sí, no, però sí, no només per Sant Joan, eh? O sigui, jo habitualment encenc espelmes, però amb intenció... A veure, no us imagineu aquí que faig un ritual i que mato una cabra, eh? Però sí que és veritat que quan encenc una espelma, normalment ho faig amb una intenció. No l'encenc perquè estic avorrida i mira... em ve de gust encendre una espelma, no?
2: Home, però si n'has d'encendre moltes, senyals que molt afecte no estan fent, no, aquestes espelmes? O sigui, el seu seria encendre'n una
0: i deixar-la... Però tu què saps? Tu què saps si n'engego moltes o poques?
2: No, ho dic per al que em semblava que deies, no em fico en cap fregall, però clar, si això ha de donar
0: sort... No, és que Martí dona per fet que jo engego moltes espelmes perquè em va fatal.
2: Ai,
0: Martí...
2: No, Gemma, t'ho juro que m'havia semblat que havies dit
0: ara
2: això.
0: Ara quan acabem et vindré a buscar i m'ho dius a la cara.
2: Uf, Déu meu, ja...
1: Em t'ho farà un ritual, Martí,
2: marxaré
1: ja
2: corrent. Sí,
0: és
2: avui,
0: broma.
1: És la cabra.
3: La proposta és veure de quin color encén aquesta espelma la Gemma, saps? Si és vermella o potser pot ser negra o no sé si hi ha algun altre color que significa alguna altra cosa, eh? Però
0: poca broma,
3: quin color...
0: amb els colors és important, eh? Les espelmes blanques no tenen res a veure amb les espelmes vermelles i de fet hi ha un tipus d'espelmes que són de color groc mostassa que en teoria estan fetes amb mel d'abelles i aquestes espelmes són molt poderoses, o sigui, si no em creieu, aneu a comprar-ne una, l'engegueu amb una intenció, amb un desig i flipareu.
1: I a tu t'ha passat, no?, pel que dius?
0: Sí.
1: O sigui, s'ha complert quan vas a... Sí, eh?
0: Sí. És que jo crec que és tot un tema energètic, no crec que sigui màgic, eh? Crec que és un tema energètic, o sigui, Bé, és que ara també ens començaríem aquí a entrar en un debat que potser ens allunya molt de la secció.
3: I d'actitud, no? També, Gemma, suposo.
0: Exacte.
3: Una miqueta el que dèiem al final, jo també crec que ajuda molt l'actitud positiva en qualsevol d'aquests rituals. No?
1: Sí, això
0: totalment.
1: Sí.
0: Quan la gent parla, per exemple, del famós manifestar, no? Vull manifestar doncs, aquesta feina o aquesta parella al final... t'has de creure allò que vols i quan t'ho creus comences a fer coses que t'ajudaran a aconseguir-ho. Clar, no serveix de res voler aconseguir cert objectiu si tu no creus que ets prou capaç, perquè per tant ni ho intentaràs.
1: Sí, sí, és així.
3: Totalment d'acord. Sí.
0: En definitiva, va, l'últim ritual que tenim avui per explicar-vos i és un desig sota les estrelles. Moltes persones aprofiten doncs, aquesta nit de Sant Joan per mirar el cel i formular un desig, sigui quin sigui doncs, el desig que formuleu, doncs això. Bé, també és un ritual senzill que no requereix de cap tipus d'inversió, no heu de comprar cap espelma, no necessiteu cap paper, cap boli. Què us sembla?
5: Per mi el més maco, jo crec, sí, el més natural, bonic. Més maco, no sé, jo crec que... Bueno, si hi ha estrelles, que a vegades no se'n veuen, però si tenim la sort de veure estrelles, jo crec que per mi és el més maco. Pujar, si tenim l'oportunitat de pujar a la muntanya i des d'allà veure-les, és maco.
1: Jo crec que això, a més, si ho fas acompanyat de gent que aprecies, que t'estimes, que et pot portar a una conversa tranquil·la, maca, que vagin sorgint diferents temes, jo crec que aquí pot ser ben aprofitat i al final, si t'acabes obrint, no, i passen les estrelles, aprofitar, no, l'ocasió, i ja que estàs tocant aquests temes, tens un punt de pausa que la vida ens costa trobar-ne, doncs què millor que fer-ho avui, no? Si aconsegueixes també, amb tranquil·litat, veure estrelles.
0: Martí, Jordi.
3: No, digues. T'anava a dir bàsicament que tot té com un component hipnòtic, no? El fet de mirar les estrelles, jo no sé si us passa a vosaltres, però jo em puc passar hores estirat mirant les estrelles. El foc també té un poder com molt hipnotitzador, no? Uh-huh. Veure aquesta flama, per tant, tot amb aquest alè de misteri també que dèiem abans.
0: El foc relaxa, Jordi.
3: Sí?
0: Sí, a mi em relaxa.
5: I fa calor.
3: I fa calor.
0: També. Ja que a Martí no li sembla bé doncs, encendre espelmes, què et sembla demanar un desig al cel mirant les estrelles?
2: Em sembla, també comparteixo amb en Sergi, que crec que és molt bonic i que em quedaria amb aquest ritual. El que passa és que en Marc parlava del tema aquest de la tranquil·litat i això. No sé si avui és el dia indicat, perquè amb la de petards i su... Mare de Déu, jo és que només m'imagino allà a la plaça on visc jo.
1: Clar,
2: i avui
1: depèn
2: sí que... Sí, ja. O sigui, hauries de buscar un punt molt concret. Però si l'aconsegueixes trobar, sí que estic d'acord amb vosaltres, companys. Que és un moment molt especial.
1: Uh-huh. Mira les flames ara, eh?
0: Totalment, eh? Estem aquí veient el foc que hem fet aquí a la ràdio per començar a celebrar
1: la rebella
0: aquesta.
1: De la rebella.
3: Heu començat rebella, no? N'hi ha de més especials i de més, no sé com dir-ho, eh? De més complicats. Hi ha qui salta, que no seria gens recomanable, però hi ha qui salta la foguera, eh? Això a mi em sembla una proesa perillosa, si més no.
1: I els Pirineus estan fent lo de l'antorxa, no? Allò que la porten alguns pobles, molta gent.
0: La flama del Canigó.
1: Sí, bé, no sé.
3: Sí, són petites fogaretes, no? Si no m'equivoco, em sembla que sí, Marc, el que fan és les falles, em sembla, no en el sentit de València, sinó que en el Pirineu el que sí que fan precisament és això, fer petites fogueroles, petites.
1: I fan una ruta, tothom en porta una d'antorxa i les acaben tirant totes al mateix lloc i fan una gran foguera. Això em sembla preciós.
3: Hi ha el recorregut de la flama del Canigó, que dèiem abans, que al final tots els municipis del Maresme la tindrà i que també té el seu ritual, vull dir que n'hi ha molts.
0: Totalment, doncs companys, acabem aquesta secció. Gràcies a tots, fins ara.
2: Adéu.
1: Fins ara.

0: Doncs quan falten pràcticament 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda, moment de les efemèrides, és a dir, del tal dia com avui, com sempre, però abans felicitant els famosos que avui fan anys. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Hola de nou, Gemma.
0: Molt bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé. Ara, després d'haver escoltat aquests últims petards que ha posat el nostre company en Marçal, ja pensant en la revetlla d'avui, però, com sempre, t'aporto a tu i a tots els oients una miqueta d'efemèrides, una miqueta d'ara, com deies, de gent famosa que mai està de més, doncs mira, per curiositat, saber quin dia fan anys, que avui és un dia bastant senyalat per tothom.
0: Molt bé, doncs som-hi. De qui és l'aniversari avui?
1: Doncs mira, he triat dues persones i que no tenen res a veure una amb l'altra. La primera, el chef madrileny, Alberto Chicote, que també és presentador de programes de televisió, surten, bueno, convidat a tot arreu, i també de l'exjugador de futbol francès, Zinedine Zidane, que havia jugat al Real Madrid i que, a més, també havia jugat mundials. Ara que estem en època de mundials, doncs Zidane era un dels jugadors que brillaven més quan va ser la seva època que es disputava aquest prestigiós torneig.
0: Mm-hmm. Doncs felicitats a tots dos. T'haig de dir que a mi personalment a Chicote és una persona que no la conec, no? Però que em cau molt bé. Quan veia aquell programa que feia a la tele, Pesadilla en la cocina, tu ho has vist,
1: sí,
0: alguna vegada? És com,
1: no,
0: esto es,
1: o sigui,
0: una basura.
1: No l'havia vist, o sigui, el programa en si, o potser sí, no ho recordo.
0: Sí,
1: a ell
0: segur.
1: Sí que... Sí, home, és que aquest senyor te'l trobes o te l'has trobat, vaja, a tot arreu, estava convidat a molts llocs, canals de YouTube, fins i tot l'he vist pel YouTube ara ja també.
0: Saps què és curiós? T'explico una curiositat que vaig sentir una vegada, no sé si serà del tot certa, però
1: digues.
0: Vaja, és un rumor que es diu que de tots els restaurants que ha anat en Chicote, en teoria ell va a restaurants de baixa categoria, per dir-ho de forma doncs educada, i intenta que remuntin, intenta que doncs transformar l'ambient, no, transformar el restaurant i que sigui doncs un bon restaurant. Tots els restaurants que han passat pel programa, la majoria ha acabat tancant portes després de la reforma i el rentat de cara que li han fet. Al cap de 2-3 mesos, si els busques a Google Maps, et sortirà tancat.
1: Carai, això no és una bona senyal, eh?
0: No, clar, perquè tu imagina't un restaurant que porta 20 anys, 30 anys, no sé, un restaurant de carretera,
1: sí, sí,
0: típic restaurant de camioners, no? Per posar un exemple. I la cuina està bruta, les maneres que tenen de treballar doncs ja les arrosseguen de fa molt de temps. Clar, per molt que tu canvis l'estètica del local, entenc que la gent que treballa és la mateixa, no? Els propietaris són els mateixos.
1: Si els propietaris són els mateixos...
0: Clar,
1: sí,
0: la porqueria la seguiran fent igual.
1: Sí, sí. Tot depèn de que hi hagi un canvi de personal allà, bàsicament, jo crec.
0: Sí, fins i tot de propietari, eh?
1: Hey, i tant, influeix moltíssim.
0: En fi, deixem en Chicote, que si no aquí no pararé de xerrar d'en Chicote, així que dia internacionals.
1: Doncs mira, avui el de la dona en l'enginyeria, per visibilitzar el seu paper en aquest sector tecnològic i encoratjar a les noves generacions de noies a estudiar carreres STEM. També el Dia de les Nacions Unides per l'Administració Pública, per donar valor al servei públic dels treballadors que en formen part, i també és el Dia Internacional dels Vidus i les Vídues, per donar veu a la pèrdua, a la discriminació i fins i tot als problemes econòmics reals que pateixen homes i dones, sobretot, i a més en el passat, dones en quedar-se soles en determinades cultures.
0: Uh-huh. Tal dia com avui, què passava?
1: Va, primer, a nivell polític, l'any 2016, no anem gaire enrere, fa justament una dècada enrere, fa 10 anys, el famós referèndum al Regne Unit, és a dir, el Brexit, la decisió de marxar de la Unió Europea. El Regne Unit va guanyar de forma molt ajustada, amb un 52% davant d'un 48%, i el país, clar, va quedar molt dividit. Mentre Anglaterra i Gales van votar majoritàriament per marxar, Escòcia i Irlanda del Nord, molts dels seus co-ciutadans van decidir romandre-hi. Però una dècada després, Gemma, la percepció pública ha fet una mica un gir radical. Hauríem de parlar potser amb algú anglès, britànic, i segons les enquestes, però, per exemple, publicades pel YouGov, aproximadament diuen que gairebé el 60% dels britànics consideren que sortir de la Unió Europea va ser una decisió incorrecta. Per què? Perquè l'impacte en el cost de la vida i les poques oportunitats per als joves han desgastat aquest suport al Brexit, que es pensaven que aniria tot cap a millor a nivell, sobretot, econòmic. I, a més, els estudis també diuen que el PIB del Regne Unit ha perdut entre el 6 i el 8% des de que va passar això, a causa de noves barreres comercials, caiguda de la inversió i vaja, que la lliura esterlina s'ha devaluat una miqueta. Per tant, actualment el Regne Unit no té sobre la taula tornar a entrar a la Unió Europea a curt termini, però el govern britànic, ara liderat pels laboristes, busca com un reinici, no?, un reset de les relacions. De fet, aquest 2026, Gemma, està previst que es revisi oficialment l'acord de comerç i cooperació per intentar fer aquestes traves burocràtiques més baixes i poder cooperar més en matèria de seguretat amb altres països i, vaja, que li vagi un pèl millor a tots els ciutadans anglesos.
0: Molt bé, ja que m'estàs parlant de temes britànics, temes anglesos, ara de seguida anem a la família musical, però vols que t'expliqui un acudit que m'han explicat avui a la ràdio?
1: Vinga, va.
0: En què s'assembla una abella a un ascensor anglès?
1: Que... Hosti, té alguna cosa amb el vips... No,
0: no, no sé. Que tots dos van de fleur en fleur.
1: Està bé, a mi aquests acudits m'agraden.
0: Made by Marc Rodríguez, el nostre coordinador de la ràdio, que és tremendo. Marc,
1: avui el dic a la revetlla, ja ho veuràs tu.
0: Ha estat xulo, ha estat xulo.
1: Em fotran a la foguera, potser, però bueno,
0: no. Si riuen, no. Ai, un minut per l'efemèride musical, Marc, disculpa.
1: Re, anem rapidíssims. Tal dia com avui, l'any 2008, Katy Perry va llançar comercialment cançons clau de l'era One of the Boys, i vaja, ja us deixem directament perquè la pugueu gaudir abans d'això, d'entrar en els informatius. Aquest Hot and Cold, la lletra que parla d'algú que canvia d'opinió cada moment, un dia et diu que sí, l'endemà et diu que no, ara està de bon humor, per tant, hot, i de cop canvia radicalment i no et fa cas, cold, i per aquelles situacions en què algú et torna boig perquè canvia de parer tantes vegades que, vaja, no hi ha per on agafar-lo. Però Katy Perry l'ha agafat aquesta situació que li passa a molta gent d'una forma molt divertida i enèrgica, com ara escoltarem.
0: Perfecte, doncs amb la famosa Katy Perry anem doncs a la disco. Gràcies, Marc. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla de més de 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent així a les necessitats de mobilitat territorial. S'escoltem.
2: Un pla d'inversions de més de 4.300 milions d'euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat. Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
1: I la revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendi. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del pla Alfa activat, concentrats en comarques com la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Des del govern es demana molta prudència. Un altre motiu de preocupació aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre fins a 17 milions d'euros en petards només a aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat, això sí, cap al soroll. Josep Maria Vilardell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
3: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
1: I l'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina, el PlemCat, una prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avançada perquè es puguin instal·lar els eurogeneradors de la badia amb una altura de 261 metres. És un projecte impulsat per la Generalitat i que en bona part depèn també de l'aprovació dels pressupostos. I el recinte de Fabra i Cots a Barcelona acull enguany la cinquena edició de l'Òpera, del 2 al 5 de juliol. Cada ballada representaran tres òperes de curta durada, creades per uns valors de l'escena i la composició amb el suport, això sí, d'estudiants de disseny, d'art dramàtic i també de música. Una bona oportunitat per apropar l'òpera als més joves.
0: Notícies en xarxa.
4: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
5: Vinga, som-hi. Passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dimarts 23 de juny, un dimarts de Sant Joan, i tot seguit el que fem, com sempre, a aquesta hora, és remenar entre els arxius a la comarca, entre els diaris, les revistes, etc., amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
6: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, si recordeu, fa pocs dies que parlàvem de la inauguració de l'autopista del Maresme. De fet, avui, amb aquesta efemèride, volem donar un cop d'ull al que va passar els dies posteriors d'aquesta inauguració, i per això ens situem el 23 de juny de l'any 94, com la notícia que citàvem, primera prova de foc, podríem dir, d'aquest nou tram amb l'inici del pont de Sant Joan. De fet, l'article en què ens hem fixat del diari El Punt destacava la previsió dels alcaldes de Palafolls, Tordera i també de Blanes, que preveien, doncs, un col·lapse a la sortida de l'A19 a Palafolls, i de fet així va ser. S'iniciava l'operació sortida en motiu del pont de Sant Joan, per la qual cosa es preveia un elevat volum de trànsit a la recentment inaugurada autopista del Maresme, que tenia 3 carrils per banda. A l'A19 acabava a Palafolls, on desembocava la Nacional 2, que a pocs metres, ja al terme municipal de Tordera, tenia un giratori que aquells dies el Ministeri estava acabant de construir. Doncs bé, l'alcalde de Tordera, de fet, en declaracions al diari, tenia assumit que durant 2 anys, fins que a FESA acabés la prolongació de l'A19 fins a la carretera d'Hostalric a Blanes, hi hauria fortes retencions de trànsit a la Nacional 2. I no s'equivocava. A més, aquest giratori de Tordera, els semàfors de la cruïlla de Can Bartrolí, on confluïen la Nacional 2 i la GI 600 també seria motiu de col·lapse, sobretot a l'estiu. L'Ajuntament no pot fer res més que pressionar el Ministeri a Cessa perquè la prolongació de l'autopista es faci amb el menor impacte possible, deia Jaume Romaguera, alcalde llavors del municipi de Tordera. L'alcalde del municipi va criticar el Ministeri per haver suspès el projecte de la variant i el desdoblament de la Nacional 2 a la seva població a canvi d'allargar la 19 fins a la zona de Sant Daniel. Els alcaldes de Palafolls i Blanes coincidien amb aquestes propostes que van portar molts mals de caps, Gemma, a les poblacions de l'Alt Maresme, sobretot a principis dels 90.
5: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
6: A tu, fins ara, gràcies.

0: Seguim avançant. Asma Awata és l'autora de La Terra Torn, una ficció basada en experiències reals que viuen diferents dones migrades rifenyes que es troben en una constant sensació d'estar entre dos mons. En parlem amb més detall amb la pròpia autora des de Malgrat.
1: Bé, parlem de llibres, parlem de cultura, concretament parlem de l'obra L'Etern Retorn, amb l'escriptora amaziga Asma Awata. La tenim ja a l'altre costat del telèfon. Hola, bon dia, Asma.
2: Hola, Javi, bon dia.
1: Explica'ns una mica de què tracta aquesta obra.
2: Sí, és un llibre de relats que pretén donar veu a les dones d'origen amazic, dones migrants en general, sobretot dones que han emigrat en edat adulta, perquè es troba a faltar aquesta veu en la literatura que fins ara està escrita, sigui literatura autòctona o literatura feta per persones d'origen migrant. I jo, que pertanyo a aquest col·lectiu, diguem-ne, de mares, de dones que han emigrat en edat adulta, m'he identificat molt amb moltes de les realitats que viuen, amb d'altres no, però amb moltes, i vaig veure doncs la necessitat de transmetre la seva veu. Hi ha relats que parlen de, bueno, la majoria dels relats, vaja, parlen del procés migratori d'aquestes dones, i de dels diferents reptes que es troben en el procés d'adaptació en el país d'acollida. I una mica el fil conductor d'aquest llibre és el fet de viure contínuament entre dos mons, el país d'origen i el d'acollida. D'això ve el títol, d'alguna manera, que és L'Etern Retorn. Viure recordant, viure mantenint viva la memòria històrica, viure recuperant o mantenint vives les tradicions, els costums, però al mateix temps aprenent d'altres, aprenent a viure en un nou món, amb una nova llengua, una nova manera de viure i un nou entorn, en definitiva.
1: Llavors, entenc que les dones a qui fa referència en el llibre són experiències reals de dones que venen de diferents països, correcte?
2: Sí, els relats parteixen de situacions relats, però són relats, són ficticis.
1: Ah, val, d'acord.
2: Sí, sí. El punt de partida pot haver estat un comentari, pot haver estat una observació. Jo vaig treballar molt, sigui des del voluntariat com des de l'àmbit professional, amb les dones d'origen migrant, i vaig arribar a conèixer moltes realitats, vaig arribar doncs a entendre molt bé el seu món o els seus mons, perquè el llibre entén també transmetre unes dones de perfils diversos, no?, per trencar una mica doncs l'imaginari social autòcton envers les dones migrades com un col·lectiu homogeni, o sovint es descriu com doncs un col·lectiu de dones analfabetes, submises, que no porten res, que venen a acaparar ajudes, etc, etc. Els relats pretenen també una mica canviar aquesta mirada, parlant doncs d'experiències de dones amb poder, de dones amb estratègies per superar els diferents reptes de la vida, etc. I al mateix temps també donar visibilitat als diferents obstacles que es troben doncs quan estan aquí i que fan difícil doncs avançar, no?
1: Val. Per entrar en matèria de dins d'aquestes experiències, no, que viuen aquestes dones migrades, quins són les experiències comunes que viuen, els patrons que repeteixen, perquè entenc que la gent marxa per un motiu sempre. Llavors, sí. I també viuen moltes vegades la gent que és migrant i que va a un país que no coneix, es pot trobar situacions que al final, quan les comparteixes amb altres persones migrants com tu, també són coses que potser també els hi han passat, no? Llavors, per il·lustrar-nos una miqueta, aquestes dones migrades que aquí fa referència en els llibres, aquestes històries, doncs quines són aquestes experiències que viuen, quines són aquestes aquests fets que comparteixen entre elles?
2: Sí, he posat molt èmfasi en el llibre en la diversitat d'aquests perfils, com he dit abans. Hi ha dones que han emigrat per reagrupament familiar, per estar reunides amb la família, amb el marit, el pare dels fills, hi ha dones que han emigrat soles, hi ha dones que han emigrat per continuar els seus estudis, etc. No? Hi ha dones amb estudis, dones sense. És a dir que, lluny de pensar que són un perfil homogeni, doncs són dones mogudes per diferents motius, per emigrar, no? Per deixar el seu país. Però sí que, independentment de que unes tenen més recursos que altres, es troben realitats, diguem-ne, exteriors, no, el seu potencial personal, doncs, que són el desconeixement de la llengua del país d'acollida, el desconeixement de l'entorn, la situació administrativa, unes tenen permís de residència i no tenen permís de treball, com ha estat el meu cas, unes no tenen ni permís de residència, ni de treball, ni per estar aquí legalment, unes no tenen feina, unes tenen formació, busquen feina però no la troben, amb una realitat de difícil reconeixement del potencial de les persones que venen de fora, encara que hagin tingut estudis i formació, uh-huh. Molta necessitat de formar-te de nou per poder accedir a treballar, un periple per demostrar la teva legalitat aquí, perquè has de renovar contínuament, per renovar has de buscar un contracte de feina, no trobes feina per tenir un contracte, és a dir, que és com un cercle, no? Que fa molt difícil, doncs, adaptar-te al país d'acollida i que arribi un moment que ja no tinguis aquestes necessitats, no? De tocar tantes portes, de demostrar, d'aconseguir feina, d'aconseguir vivienda, etcètera, etcètera. Topant, a més, també amb un racisme a vegades institucional, no? Sobretot manifestat per la llei d'estrangeria, que no ens considera ciutadans, ciutadanes com la resta, i a vegades també amb el racisme social, no? Amb una mirada excloent, no? Una mirada discriminatòria, i bé, doncs tot aquest procés ve a superar tots aquests obstacles i a aprendre i a portar també al país d'acollida. Uh-huh. També es parla de les realitats que es viuen dintre de les comunitats, no? Com seria el dol migratori, com per haver deixat un país darrere tota una vida, quan emigres en edat adulta i comences de nou, és difícil adaptar-te fàcilment perquè ja tenies una vida feta, tenies unes amistats, uns projectes de vida, i d'un dia per l'altre trobes que has d'emigrar, no? per reunir la família d'alguna manera o per motius econòmics, no? I tots aquests relats, doncs, d'alguna manera transmeten les diferents estratègies que les dones, doncs, busquen, evidentment, moltes vegades amb ajuda de serveis que ofereix l'administració pública, moltes vegades amb l'ajuda de la pròpia comunitat, no?, per superar aquestes situacions adverses i per aconseguir una vida digna, en definitiva, no?
1: Mm-hmm. D'aquí també ve el nom, no?, quan has comentat aquest dol migratori, la paraula, el nom del títol del llibre, L'Etern Retorn, veritat. Dit això, sí. També entenc que llavors el llibre té un fort esperit crític, no?, a totes aquestes situacions que es viuen, però aquí una mica també, per donar-li una mica de caire positiu, pregunto si el llibre també comparteix o disposa, no?, d'experiències positives, no?, perquè no, entenc que també el fet de també l'acollida, no sé si ja també hi ha, ja, suposo que haver hagut experiències positives de la gent d'aquí, acollir a persones que venen de fora, sí. També l'amabilitat, no? O sigui, més que res per donar-li una mica de caire positiu, eh? No sé si el llibre contempla aquests punts de vista, perquè, clar, ara la gent no s'emporti aquesta sensació de que el llibre és supercrític i superdestructiu, no?, amb les experiències.
2: No, jo penso que el llibre és tot positiu, des uh-huh. del principi fins al final. És a dir, quan qüestionem les relacions de poder, no és quelcom negatiu, és quelcom molt positiu, perquè ajuda a desconstruir allò negatiu i a construir allò positiu, no? Quan es parla de la violència masclista, per exemple, aquí, i de les desigualtats de gènere, no anem contra els homes, no? Anem a construir una societat igualitària, anem a qüestionar les nostres dinàmiques de poder, no? És el mateix quan es parla d'immigració, quan es parla de discapacitat, quan es parla de diversitat sexual i de gènere, etcètera, etcètera, no? Som d'alguna manera els col·lectius que volem que la nostra veu sigui present, es tingui en compte, perquè quan es vulguin dissenyar polítiques, que siguin polítiques inclusives, que tinguin en compte les nostres necessitats i que tothom, partint de nosaltres, que som migrants, i la resta de les persones, tothom hem de ser crítics amb les dinàmiques de poder que puguem tenir envers els altres. Després es parla moltíssim també de l'acompanyament que es fa des de l'administració pública, la seva part positiva, que és necessària, no? que ha estat capdalt, diguem-ne, ha estat clau perquè les dones puguin superar moltes situacions com la violència masclista. I després també quan es posa, diguem-ne, l'accent sobre els defectes que poden tenir els processos d'acollida, això sempre es fa per millorar i per avançar, no? I per una versió millor, no? d'aquesta societat d'acollida, que en definitiva té moltes coses positives. I el relat també, en els relats es diu.
1: Val.
2: Abans, però en els relats s'explica tot això.
1: Val. Ja per acabar, aquest llibre l'has presentat aquí a Malgrat, però em pregunto si també hi haurà futures exposicions per aquí en Maresme, o si també tens algun altre projecte entre mans que vulguis compartir.
2: Sí, de moment s'ha presentat a Malgrat i es presentarà a Tordera, i s'estan organitzant presentacions en altres llocs, el dia 8 de juliol a l'Institut Català de les Dones. És un llibre que està escrit amb molt sentit d'ironia i ajuda, doncs, és com per mi una porta, no?, d'entrada a un món que potser moltes persones desconeixen, i en el que descobreixen, doncs, molta riquesa, molta ironia, saben, coneixen molt, doncs, de la cultura amazic, de la llengua amazic, del Rif, que és el meu poble d'origen, no? I ofereix moltíssima informació a través de la literatura, no? I per mi, doncs, la literatura ha de ser això, no? Una eina de transformació, no? Una eina per construir un món millor i per teixir ponts. Per mi és un llibre que teixeix ponts, no? Encara que tingui un esperit crític, no? Com hauria de ser, crec jo, vaja. I sí que intento escriure, doncs, una novel·la, a veure quan surt. Ara estic en procés.
1: Molt bé, doncs estarem pendents del teu procés. Asma, Utà, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé el dia.
2: Moltes gràcies, igualment. Gràcies per convidar-me.

0: nova secció musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens porta noves recomanacions de la comarca. Avui parlem de La Baula, una proposta de música d'arrel creada per 6 músics a diferents comarques, una d'elles al Maresme, amb una llarga trajectòria dins l'escena folk catalana. Endavant, Sergi.
1: Avui gaudirem del folk, de les harmonies i de la tradició amb la banda La Baula.

La Baula és una formació de música d'arrel creada per 6 músics de diferents comarques i una d'elles al Maresme, amb una llarga trajectòria dins l'escena folk catalana. El projecte neix amb una idea molt concreta, convertir-se en una nova baula dins la cadena de transmissió de la música tradicional catalana, recuperant cançons que havien quedat amagades en cançoners, arxius i enregistraments antics per tornar-les a portar als escenaris actuals.

La banda està formada per Roger Andorrà, Pau Benítez, Patri García, Xavier Rota, Roser Serrano i Joan Tomàs, tots ells músics amb experiència en nombrosos projectes de música tradicional, folk i cultura popular catalana. Abans de formar la Baula, molts dels seus membres ja havien participat en iniciatives destacades com Ballaveu, La Gravetat de Coulomb o Electrograia, entre d'altres.

Un dels objectius principals del grup és recuperar repertori tradicional poc conegut, a diferència d'altres formacions que treballen sobretot amb les cançons populars més famoses. La Baula busca directament les fonts originals, cançoners antics, enregistraments de camp i testimonis de cantadors populars. El projecte es dona a conèixer públicament durant el 2025, coincidint amb la seva participació en festivals i circuits especialitzats de música folk i tradicional. Entre les seves actuacions destaquen espais de referència com el Festival Tradicionarius, el Circuit Folk, la Fira Mediterrània de Manresa o el Festival Cantut, esdeveniments molt clau dins la música d'arrel catalana.

Vinga, anem a parlar discografia, i és que la discografia de la Paula és encara molt breu, de fet, només un àlbum, però aquest primer treball ja deixa molt clara la filosofia i la personalitat del projecte. Fins ara, la banda ha publicat Cançons a l'ombra, a l'any 2025, una obra que funciona tant com a debut discogràfic com a declaració d'intencions. El disc neix després d'un intens treball de recerca en cançoners, arxius sonors i recopilacions de música tradicional catalana. L'objectiu no era recuperar les cançons populars més conegudes, sinó precisament aquelles que havien quedat a l'ombra, amagades pel pas del temps i allunyades dels repertoris habituals. De fet, d'aquí prové el títol de l'àlbum.

Un dels aspectes més interessants de Cançons a l'Ombra és que cada peça explica una petita història del patrimoni musical català i conviuen cançons de treball, romanços, peces festives, melodies populars i composicions que durant dècades només havien sobreviscut gràcies a la transmissió oral o enregistraments de camp realitzats per etnomusicòlegs i investigadors.

I més que un simple disc de folk, Cançons a l'ombra es converteix en una mena de viatge per la memòria musical del país. És un treball que combina investigació, divulgació i creació artística i que situa la Baula com una de les propostes més interessants dins la nova generació de grups dedicats a la recuperació de la música d'arrel.

Vinga, anem a per l'estil i les influències. I és que l'estil de la Baula es mou dins la música folk i d'arrel tradicional catalana, però fugint de la simple reproducció del repertori antic. La seva proposta consisteix a recuperar melodies tradicionals i vestir-les amb arranjaments moderns, creant un equilibri entre el respecte pel patrimoni musical i una sonoritat contemporània.

Una de les característiques més destacades del grup és la riquesa instrumental. A diferència d'altres propostes folk més minimalistes, la Baula treballa amb una gran varietat d'instruments que aporten textures molt diverses. I podem escoltar guitarres acústiques, acordió, violí, percussions tradicionals, instruments de vent populars, com ara la graia o el flabiol, i diverses veus que sovint treballen conjuntament en harmonies molt elaborades. Aquest tractament coral és una de les claus del seu so.

Precisament, les harmonies vocals tenen un pes molt important dins la seva música. En molts moments, les cançons no es basen tant en una veu principal i un acompanyament, sinó en diverses veus que dialoguen constantment entre elles. Aquesta manera de construir les melodies pot recordar a grups com Crosby, Stills, Nash & Young, famosos per les seves harmonies vocals complexes. I pel que fa als referents més propers, la baula també s'inscriu dins la llarga tradició de recuperació de la música popular catalana, iniciada per artistes com Jaume Arnella o grups com el Pont d'Arcalís, que han dedicat dècades a preservar i reinterpretar el patrimoni musical dels països catalans. Anem a escoltar un d'aquests referents, en concret a Crosby, Stills, Nash & Young, per veure una mica aquesta semblança amb les harmonies.

Els que estigueu portant auriculars o cascos ara mateix per escoltar precisament aquest episodi, doncs haureu flipat segurament doncs amb aquestes harmonies tant de Crosby, Stills, Nash & Young com les de La Baula. A nivell tècnic, La Baula, moltes de les seves cançons utilitzen estructures pròpies de la música tradicional, melodies repetitives, tornades col·lectives i ritmes pensats originalment per al ball o al cant popular, però els seus arranjaments introdueixen recursos més moderns amb capes instrumentals, contrapunts vocals i dinàmiques molt treballades que aporten profunditat sense perdre l'essència original de les peces.

El resultat és una música que sona antiga i moderna al mateix temps. Una proposta que connecta amb la tradició oral catalana, però que també pot recordar el folk nord-americà, el folk britànic o fins i tot a determinades corrents de la música acústica contemporània. En definitiva, la baula construeix un pont entre el passat i el present, demostrant que les cançons tradicionals encara poden emocionar i sorprendre el públic actual. Fins una altra!

0: de l'Ona, a veure què en pensa, si està a favor o en contra, que tinc curiositat.
1: Sí. Companys, què en penseu?
2: Doncs jo estic a favor de que continuï la tradició. Potser és una posició que no és molt popular, però és una cosa que portem des de fa temps, i si jo crec que es fa amb cura i precaució, es pot seguir continuant fent. Jo crec que la clau de la societat és la convivència, i podem llançar petards tranquil·lament a zones preparades i allunyades, i la gent que tingui animals i tal, doncs també tenen mètodes per evitar... doncs, o procurar que els animals ho passin menys malament, o que poden marxar també, és a dir, no sé, jo crec que...
1: Com marxar?
2: Doncs marxar aquell dia i anar a retirar-se a la muntanya, no ho sé, a veure, jo el que no...
3: No, sí, però, home, que però que flipes. Té raó, en Jordi, és que si no, què, no podem
1: quin
3: mantenir
1: Jordi?
3: Aquesta...
4: Estic aquí, jo encara no he opinat.
2: Javi, avui també m'han confós, m'han dit Jordi dues vegades avui, una convidada.
1: Mira,
4: un bon nom,
1: això
4: bon nom.
1: Em sembla fatal de dir que hi ha mètodes que donar-li una pastilla al pobre gos.
2: No
3: taps,
1: marxar.
3: Ja està.
1: Sí, home, taps.
3: O uns auriculars per... No ho sé, és igual, però és que el que no podem fer tampoc és no tirar-ne... Jo puc entendre que no es tiri allà al costat del gos, o justament... Ostres, o si saps que tens un veí, que el seu gos pateix i t'ho demana el veí, ei, sisplau, vull el petard... Com ha dit el meu company en Javi, dic, no et quedis allà al costat, a tirar petards, ves a alguna altra zona, però per què no es pot? Jo entenc, el dels gossos, el meu germà té un gos, i sé que el gos del meu germà, que me l'estimo molt, no li agradarà gaire, però, bueno, pues això, intentar evitar que sigui ben bé al costat, ostres, no sé.
2: És que, a veure...
4: Jo discrepo, Jo aquí vaig molt de cara a la Gemma, el que deia abans, a mi no m'agraden gens els petards, i si fos per mi, i ara seré molt radical, però jo els prohibiria.
1: Jo igual, Jordi, fot president.
5: És un dia a l'any. Estic amb el Jordi,
6: és un dia a l'any.
2: Pues jo,
1: que no.
2: Jo ho sento molt, però a mi m'agraden els petards, m'agrada el correfoc, m'agrada que la gent s'ho passi bé, tiri petards quan guanya el seu equip de futbol. Jo no ho sé. Mira, si s'ha de limitar tirar els petards només a Sant Joan, ho veig correcte, però això de prohibir-los perquè ara tenim molta gent amant dels animals, jo, mira, a mi m'encanten, també, però jo crec que la clau és la convivència, i s'ha de respectar tant els que tenen animals com els qui no en tenen i volen gaudir de els focs artificials amb les famílies, amb els nens i tot. O sigui que ho
1: molt
2: sento,
1: bé.
2: Però jo...
1: Doncs, Javi Dixit, per tant, ja ha sentenciat el debat. Companys, marxem. Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Doncs avui tenim una edició dels Tassets de Llengua una mica diferent, perquè farem un concurs amb en Martí Capçada, que ha preparat unes preguntes sobre barbarismes, no, Martí?
3: Així és, Gemma, tu mateixa ho has dit. Avui, com ja va sent costum aquí el nostre programa de l'Ona Maresme, ens busquem una mica les castanyes per preparar diferents tipus de concursos, ja que ens agrada molt tant als nostres oients com a nosaltres mateixos participar-ho. Per tant, avui farem el gran concurs de barbarismes en català i posarem a prova els vostres coneixements lingüístics i descobrirem fins a quin punt dominem el català del dia a dia. La dinàmica, companys, és molt senzilla. Us diré una paraula o expressió en castellà, una d'aquelles que fem servir sovint o sentim sovint i que, sense adonar-nos-en, les utilitzem en el nostre dia, i vosaltres m'haureu de dir quina és la forma correcta en la que es diu en la nostra llengua, en el català. La dinàmica per escollir, doncs, és la de sempre. Haureu de dir pel grup de WhatsApp la paraula jo i jo us donaré pas. Així que bona tarda, companys, qui tenim per aquí?
4: Bona tarda.
3: Esteu a punt?
4: Algú ja està escrivint, eh? Algú ja està escrivint.
5: Jo he posat un jo en el grup ja, directament, ja us ho dic ara.
2: Jo tinc preparat el jo, també, va.
3: Sí, és la tàctica. Ja m'agrada, perquè ja, com estem agafant el costum dels concursos, ja anem tenint tàctiques i tot. Així que llenço la primera paraula. A veure qui em sap dir correctament com es diu en la nostra llengua, en el català. I comencem amb pelusa. Gemma Palet, la presentadora de l'Ona Maresme.
5: No, surto abans jo.
3: Ostres, no, ja comencem. Mira, aquí en Jordi ha obert un debat, perquè ja sabem que tenim problemes normalment amb el WhatsApp i algú li arriba una cosa i algú una altra. Jo,
5: Martí,
3: sabia,
5: tu surt la Gemma, no? Doncs endavant, Gemma.
3: Captura de pantalla de qui ha sortit.
2: Vale.
3: Així que li donarem pas a la Gemma, i si no, rebotarem amb tu, Jordi. A veure, com es diu en català?
2: Borrisol. O no?
3: Correcte, està ben dit. Correcte, molt bé. Borrisol, sumem el primer punt per premiar. Estic intentant, mentre faig el concurs, enviar la captura a Jordi, però no se m'envia.
5: No pateixis, Martí, només faltaria.
3: Després t'ho dic, perquè probablement ens hi trobarem amb algun altre, eh? Però bueno, de moment sumem el primer punt amb la Gemma i passem a la segona paraula. I la segona paraula és xarco. Ara sí que em surt Jordi Pratsavall de Palafolls. Veig que has estat aquí, que no volies tornar
5: Esteu
3: a quedar-te enrere.
5: Esteu traient la part més competitiva dintre meu, eh? Jo no ho era, eh?
3: I el segon és Sergi, en Sergi Ferrer. Així que, Jordi, confiem en tu, i si no, rebotarem cap en Sergi.
5: Un bassal, no?
3: Correcte, molt bé. De moment esteu a tope. Sumem un punt també cap a Palafolls. Un punt Palafolls, un punt Premià, a veure Calella, a Tordera, els companys que tenim per aquí, si sumem el primer. I ens anem amb Luciérnaga. Sergi Ferrer, ojo, hi pot haver triple empat, eh? A veure.
4: Demano perdó pel xat, perquè el corrector m'ha enviat José, a més de jo, o sigui que demano perdó a tothom. Cuca de llum o cuca de nit? Ara no recordo, però hi diré cuca de llum.
3: Ens quedem amb cuca de llum i sí. Sergi, t'he de dir que en aquest cas també és correcte, un punt per Calella. Molt bé. Ostres, nois, mira que he intentat buscar-ne unes així de complicades, però de moment anem bé. Us dic la quarta paraula, que és una paraula que, així com a anècdota, em va sortir a mi, que jo, ja ho hem dit algun cop, vaig participar al Gran Dictat, i me la van preguntar i vaig fallar degut als nervis. Així que a veure qui me la diu bé. El barbarisme del qual parlem és cuidado. O sigui, l'expressió com de sorpresa quan ve com un... Ojo! Jordi Pratsavalls em surt ara aquí el primer... És que saps què m'està passant? Crec que li va passar al Marc. No sé qui... O sigui, em surt Gemma Palet, dos jos...
2: Clar, perquè l'he enviat ara.
5: Clar, perquè vas acumulant,
3: doncs sí.
5: No? D'alguna
3: manera. Doncs sí. Ara no sabia si era el d'abans, perquè em surt el minut 30. Vale. Doncs Gemma,
5: compartim punt o què? Va, vinga, perquè després no diguis...
2: Vale, perquè si no després m'odieu.
3: Ojo, em sorprèn aquesta solidaritat.
2: No, no, sí, sí, perquè sí. M'haig de relaxar, que el karma després, si no...
3: A veure, si us sembla, faig un compte enrere i els dos em llanceu a la vegada la resposta.
5: La paraula era, Martí?
3: La paraula era cuidado.
5: Cuidado, va.
3: Començo el compte enrere. Sí. 3, 2, 1, ja.
2: Compte!
3: Molt bé! Molt bé, molt bé, els dos, correcte. Sumarem mig punt cap a Premià i mig punt cap a Palafolls. Vale. Així que aneu portant el compte, nois i
2: 1,5, no?
3: 1,5, correcte, molt bé, molt bé. Anem cap a... De moment les matemàtiques van bé, veig. Anem amb la tercera, som-hi. Parlem de la paraula chapuza.
2: Ui.
3: A veure...
2: Vale, jo en tinc una, però no sé si és la que és, eh?
3: Gemma, estàs fent aquí la tàctica que a mi em van prohibir fer, de fet, el Gran Dictat, que és de posar jo abans de saber-la, crec.
2: Que no,
3: vale,
2: que
3: vale,
2: no.
3: Va.
2: De
3: confiem,
2: veritat,
3: confiem,
2: jo, crec, doncs. Jo crec que és nyap.
3: Et queda semblant? Ningú més ha dit jo, diria, en aquesta ronda?
2: És que xaputa és difícil.
3: O sigui que si en cas
2: de... I jo soc molt llesta. És
3: vale, broma. Doncs et quedes amb nyap, Gemma?
2: Nyap.
3: Correcte, també. Molt bé. Ostres, m'està sorprenent, eh? Molt...
2: Què et pensaves, que era una garrula o què?
3: No. Aquí, o sigui, en general, de moment no heu comès cap fallo. A veure, anem a la sisena, a veure si ara hi ha el primer fallo o vale. Com avança la classificació.
2: Molt
3: la
2: bé.
3: Paraula és desvan.
2: Uf.
3: Jordi Pratsavalls, que es pot ficar empatat, i si no tenim a Sergi Ferrer, que també pot aconseguir l'empat. Però primer anem cap a Palafolls. A veure, Jordi, quina paraula tens?
5: Altell?
3: Altell?
5: Ara em diràs que no.
3: És que saps què? Que ara la que havia buscat no era Altell, però crec que és correcta, també. Així que,
5: no sé si coincideix, eh? Ara estic pensant que no sé si és directament el que vol dir en castellà desvan, però jo et diria el tell.
3: Aquí em surt correcte.
5: Sí?
3: Tenia jo golfes, però veig
5: també.
3: Que el tell també està agafat. Ostres, i molt genuïna, eh, aquesta, Jordi. O
5: Home,
3: sigui, molt bé, molt bé.
5: Pompeu Fabra in person, ja t'ho dic ara.
3: Ja veig, t'està agradant, aquest concurs, veig.
5: Sí.
3: Molt bé. Doncs, companys, Gemma, tenim temps d'algunes
2: més? Una última.
3: Una última que anirà per, si no em falla la memòria, per desempatar entre Premià i Palafolls o que Calella aconsegueixi el triple empat. A veure, ens anem amb una que és Renacuajo.
2: Oh.
3: Jordi Pratsavalls, ojo, la remuntada.
5: Ai, que ho he posat massa aviat, em sembla.
3: Ui, a veure si no,
6: si no
3: se'n
6: va
3: jo,
6: eh?
3: Sergi.
6: Sí. Ah. El bar.
3: Ai, ojo, el mar. A veure, aquí em surt Sergi, si no... No, Jordi, perdoneu, i si no, en Sergi. I el Sergi reclama el bar. Bueno, a veure, Jordi.
6: Bar,
3: eh? A veure si el Jordi la diu bé.
5: Em sembla que li deixaré en Sergi. Perquè...
4: Jo, millor que ho digui en Jordi, perquè jo anava a dir un acudit que està una mica lleig, no? Però bueno, si voleu
2: però
4: ho dic.
2: Pot,
4: eh?
2: Sí, es pot dir. No ho sé. Compromet els nens petits?
4: No.
2: O sigui, és bueno, una cosa que és per adults?
4: Engloba molta gent.
3: Digue'l.
4: Oh, no, engloba molta gent.
2: Digues.
4: Bueno, diguem que jo crec que la capital se'n fa referència, no?, als capgrossos.
2: Ah, molt bé.
3: Correcte. Sí, no? Vale. Em sap greu aquí perquè en Jordi havia sigut el jo. No sé si, a veure, Jordi, tira de sinceritat.
5: No.
3: Anaves a dir capgross?
5: Mira, jo confesso la meva culpa també, perquè t'haig de dir que mentre en Sergi deia l'acudit jo buscava a Google, saps? Vull dir que
3: ah,
5: no doncs sabia.
3: Li donarem el punt a en Sergi de Calella. Així que, companys, ha sigut un triple empat. Crec que és el primer cop que passa aquí en els nostres concursos. Per tant, felicitats a tots. I tornarem la setmana que ve potser amb un altre concurs de barbarismes per acabar d'aclarir a veure qui és el campió d'aquí de l'Ona Maresma de la nostra llengua. Així que moltes gràcies.
2: Fins ara.

0: acabem avui amb una última entrevista des de Tordera. Endavant, Marc.
1: Així és, Gemma, i nosaltres parlem amb Eduard Cavaller i Colom, tordarenc i investigador de l'Institut Català de Patrimoni Cultural i cocomissari d'aquesta mostra, aquesta exposició que va sobre la Guerra Civil i que té per nom Recuperado del Enemigo, els dipòsits franquistes al MNAC, que és, evidentment, el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Per tant, per conèixer tots els detalls, ho parlarem amb l'Eduard, que és precisament qui ens podrà explicar amb precisió tot el que conté aquesta exposició. Eduard, bona tarda.
2: Bona tarda, gràcies per convidar-me.
1: Bé, primer de tot, felicitats per dur a terme aquesta exposició en un dels museus més reconeguts i importants de Catalunya. Què se sent el poder formar part d'un museu com aquest, tenint en compte que t'agrada tant a tu la història, també?
2: Bé, bueno, és un privilegi, no? Sí que és veritat que és un... Diguéssim, això seria ja la guinda, que en diuen, però ja fa anys que ens dediquem amb això, des del centre on treballo, és una línia que, bé, que ja es va inaugurar fa 15 anys o així, sobre tot el tema de la salvaguarda i tot aquest tema del que va passar durant la Guerra Civil amb el patrimoni, més avallà de les destruccions que sempre se'n va parlar en etapa franquista, i d'aquí n'han desencadenat, doncs, molts projectes, i més des de ministerials, i també la meva tesi doctoral, i per tant era com una mica el recorregut habitual, però clar, ha sigut tot un privilegi poder-ho fer en el MNAC.
1: A més, vas acompanyat amb la Gemma Domènech, oi? En aquesta nova exposició, que és temporal, serà fins l'octubre, que es pot visitar.
2: Sí, correcte.
1: Val? I que revisa, no?, una mica de forma crítica la gestió de l'art català durant i després de la Guerra Civil. Anem a pams. A veure, el títol de la mostra és molt potent. D'on surt aquesta expressió?
2: Clar, aquesta expressió surt de, diguéssim, la dialèctica franquista que queda en la impronta, diguéssim, en les mateixes peces, perquè en el revers tenen...
1: Què és el revers?
2: El revers de les obres d'art, hi ha, normalment hi ha etiquetes que expliquen per on ha passat la peça. Això és una cosa habitual, però durant la guerra aquestes peces van salvaguardar. Si vols podem parlar també d'això, perquè realment és un tema que si no es coneix, llavors tampoc s'entén la cara bé, no? Si no s'entén la cara A, què passa a la guerra durant la guerra amb el patrimoni, llavors tampoc és difícil d'explicar la cara B, que és el franquisme.
1: Doncs expliquem una mica això, no? Bueno... De salvaguardar aquestes peces.
2: Vale. Doncs bé, durant la guerra, això és el fet conegut, amb el cop d'estat franquista, s'inicia també una revolució, una guerra i una revolució a les zones republicanes. A Catalunya va tenir una importància rellevant, és un fet clau de la nostra història, i aquesta revolució, com totes les revolucions que hi ha hagut a la humanitat, impliquen la destrucció, la voluntat de destruir físicament l'enemic, però també l'element simbòlic, no?, que això és compartit sempre en totes les guerres i en tots els episodis convulsos humans, no? Per tant, en aquest cas, els grups anarquistes, cenetistes, principalment es van focalitzar en el patrimoni de l'Església i de la burgesia, però el que no se sabia tant, que, diguéssim, en el món de l'acadèmia, ara fa anys que n'estem parlant, i és un tema que coneixem, però que a la societat no arriba tant, que és la operació de salvaguarda que hi va haver. Això també és un episodi important. El que va passar va ser que es va confiscar el patrimoni per tal de poder-lo gestionar massivament. Es va traslladar aquest patrimoni en dipòsits, en museus principalment, i quan la guerra s'acostava al territori, es anava retirant les peces i els dipòsits cap a la rereguarda. De tal manera que...
1: I la rereguarda, on estava aquesta rereguarda?
2: La rereguarda, bé, depèn en cada episodi, però bueno, podríem parlar de quan ja cau Lleida a l'abril del 38, doncs algunes parts algunes coses de Lleida es retiren, i sobretot... Doncs, quan...
1: S'amaguen.
2: S'amaguen, bueno, no és aquest concepte d'amagar-se, sinó que es retira, perquè això s'exposa i es parla en congressos internacionals durant la mateixa guerra. L'any 37 es fa un congrés internacional a París i s'explica als republicans, tant la Generalitat, que tenia competències en patrimoni, com el govern central, que té les competències pertinents fora del territori català, expliquen què han fet i què fan amb aquest patrimoni, perquè reben ja des del principi l'acusació del franquisme de que l'estan destruint permanentment, no? Per tant, ells expliquen això a Europa, diguéssim, i d'això se'n surten publicacions, i en surt el que és més rellevant en aquest tema, que és un manual de praxis de què s'ha de fer amb el patrimoni quan hi ha conflictes, i el que es descriu que és el que s'ha de fer és el que es va fer aquí, que va ser fer aquest episodi de retirada, quan ja veien que l'exèrcit franquista havia d'ocupar ja Catalunya, ja sabien que la guerra era perduda amb la batalla de l'Ebre, doncs ja acaben de retirar el patrimoni, que per tant veiem que va de Barcelona cap a l'Empordà, van en diferents masos d'aquests fortificats medievals, a Agullana, a Darnius, el patrimoni espanyol amb el Prado es mou també, tot el Prado va a València primer, després a Barcelona, amb el recorregut que també farà el govern central de la República, i acaba a Figueres fins finalment acabar a Ginebra. Per tant, tot el Prado va anar a Ginebra i part del patrimoni català va anar a París, a Ginebra, i altra, i la major part del Manac i de moltes altres peces van quedar a la frontera amb França. Això, aquest és el panorama que es va trobar el franquisme quan va acabar la guerra i va haver de gestionar tot això. El que es trobaven aquests, diguéssim, aquest grup de persones que van treballar en aquest servei franquista, que és en el que jo m'he dedicat, va ser doncs uns dipòsits molt...
1: Extensos, plens.
2: Plens, extensos, però amb una documentació molt clara. Fins i tot la Generalitat va obligar que els representants de cada secció de la Conselleria de Cultura es quedessin en els dipòsits. Per tant, trobem episodis de que molts republicans es queden en el dipòsit a l'espera de que arribin els franquistes per entregar els inventaris. Per tant, el que van trobar els franquistes a l'arribar aquí va ser un panorama molt menys desolador del que ells pintaven, però no van deixar de posar en el revers aquestes etiquetes de recuperador l'enemigo. Això és una cosa que seria habitual, no? És a dir, ara aquell govern ja no és legítim, venim nosaltres, ho gestionem, però el que seria habitual és dir, ens hem trobat aquesta peça al castell de Peralada, però ells no fan això només, ells posen una etiqueta que posa recuperado de l'enemigo, amb aquesta dialèctica franquista, que també ens porta aquesta idea fascistitzant també de la reconquesta, hem recuperat un territori que estava vexat per los rojos, els comunistes i tota aquesta dialèctica, no? Per tant, això ho veiem en els reversos i ho hem fet servir pel títol de l'exposició.
1: Molt ben lligat, i just estaves parlant de totes aquestes peces, breument, quines peces pot trobar la gent que vingui en aquesta exposició?
2: Aquí la gent podrà trobar peces de tot tipus. Cal aclarir també, el franquisme, acabada la guerra, va veure que tenia tot aquest panorama de dipòsits i els havia de retornar als seus propietaris, i així ho havia promès. Ho va fer en la major part de casos. Però per procedir a aquestes reclamacions, les persones havien d'anar als dipòsits, trobar-se aquests senyors vestits de militars i demanar les peces. Això implica que molta gent amb antecedents republicans, o fins i tot els que havien anat a l'exili i que no tornarien fins almenys al cap d'uns anys, o mai tornarien, físicament no podien reclamar. Per tant, als anys 40 hi ha una bossa de peces, un romanent de peces que no s'han tornat als propietaris. I el que decideix el franquisme és dipositar-les als museus a l'espera que siguin reclamades en un futur, no? Que aquest futur, doncs, no acaba mai fins que algú pugui reclamar, no? Per tant, el que trobarem en aquesta exposició són peces que el franquisme no va retornar i que han quedat allà al museu. Hi ha peces que venen de col·leccions privades, altres que venen de l'església, són peces d'art. Aquest context general que he intentat fer molt breument afecta a tots els museus catalans. I allà sí que trobem objectes de tot tipus, no? Anem al Museu de Mataró, que van fer una exposició magnífica, i allà hi havia doncs, teteres, calces, de tot una miqueta. No?
1: Quina importància té que un museu com el Manac faci aquest exercici d'autocrítica i tingui aquesta exposició?
2: Això és un fenomen que els museus recentment s'hi veuen immersos, no? Sobretot la feina actual del museu se centra en conèixer la seva pròpia col·lecció. S'ha treballat molt a Europa, sobretot, quines peces venen i que tenen origen colonial, les peces que s'han de tornar, les que no, tot això és una qüestió que està en permanent debat. Per tant, el museu tenia la intenció de conèixer per què tenia aquestes peces, i també perquè hi ha un sector de gent que de forma conseqüent demana explicacions als museus, no? I diu, ai, aquí hi ha unes peces que van arribar durant la guerra i no s'han tornat, i això què? Com que deia, són peces menors, moltes d'elles gairebé mai han estat exposades. i a vegades sembla que el museu tingui aquesta qüestió de hi ha unes peces allà que no es volen treure. Tot això era una cosa que la direcció actual del museu tenia pendent i que volia resoldre. Vull dir, mira, aquí hi ha les peces, són aquestes, no hi ha més, aquesta és la història, i endavant, i fer aquest exercici també de memòria i també d'impacte amb el món actual, no? Aquí això podria engegar possibles reclamacions o derivats d'aquestes reclamacions. Tot això, emparat amb la nova llei de memòria democràtica que es va fer el 22, teòricament s'havia de, segons la llei, ressarcir, que és un tema d'aquests jurídic que costa molt d'entendre què vol dir, però seria com restituir moralment les víctimes. És a dir, yeah, a vegades tornar la peça, però a vegades no implica tornar la peça, sinó fer una restitució moral. Tot això és un debat, però més o menys és el que es trobarà en aquesta exposició.
1: I tu, com a investigador, i en aquest procés d'investigació, per treure tot això a la llum, informar-te'n, com ho has viscut?
2: Quan un ho fa amb cert interès, doncs és una feina maca de fer, no? Sobretot per aquesta idea que a vegades quan un explica, mira, estic fent aquesta recerca i allò, doncs no s'acaba d'entendre, no? Però en el fons, que el que hi ha al darrere és com quan es veu una pel·lícula de misteri, no? Al final hi ha un misteri allà a resoldre i un intenta muntar el trencaclosques i aquesta peça i aquesta allà, i quan en trobes una, molt bé, i vas a l'arxiu i vas a Madrid, al Cala d'Henares, i vas al...
3: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui, Revetlla de Sant Joan, amb especial atenció al trànsit. Està previst que 490.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana fins a les 12 d'aquesta nit. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb restriccions per a camions a la P7, des d'ara, a les 5 de la tarda, fins a les 10 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Es limitarà la velocitat a 80 km/h en diferents vies de l'entorn metropolità, la C31, la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol i la C7 entre el Papiol i Martorell, així com la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. A més, s'ha activat 286 agents dels Mossos d'Esquadra que duran a terme 12 controls. No deixem la mobilitat perquè el govern espanyol ha fixat en 15 anys l'edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal, un patinet elèctric, per exemple, que obliga els usuaris que el fan servir a portar casc, armilla reflectant quan sigui de nit o hi hagi manca de visibilitat. Ho ha acordat el Consell de Ministres, que també ha decidit obligar els motoristes a fer servir guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de vies. Pel que fa als ciclistes, l'executiu ha suprimit excepcions a dur casc i tots els usuaris l'hauran de portar a vies interurbanes. Entra en vigor l'1 d'octubre. Elma Sainz és la ministra portaveu.
2: Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos. Y se permite su circulación fuera de la ciudad por vías segregadas de vehículos de motor, como vías ciclistas o carriles bicis. En lo que respecta a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 km/h y previa señalización del tramo.
1: Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques de la selectivitat, amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que el 2025. Del dia 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió dels exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. I l'Ajuntament de Manresa ha signat la compra del convent de les Caputxines per 1.400.000 euros. Es tracta d'un espai de gran valor històric i patrimonial amb 4.500 metres quadrats. El maig de 2025 va marxar l'última monja de la comunitat de les Clarisses Caputxines de Manresa amb 400 anys d'història a la ciutat. Ara s'obre el debat per decidir-ne els usos. L'alcalde Marc Aloi ho ha qualificat de fita històrica i molt esperada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà el setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat de les que hi tenen dret actualment no els cobren. De fet, a Catalunya la pobresa infantojuvenil és una de les més elevades d'Europa. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i portaveu del govern.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants, de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que en canvi no la sol·liciten i per tant no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
1: I el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin d'un grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb aquestes mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: I la defensa de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentat 2 escrits al jutge per estudiar una possible via de nul·litat a la investigació oberta contra ell en el marc del cas Plus Ultra. L'advocat vol que la Fiscalia Anticorrupció aclareixi com va autoritzar l'obertura del disc dur d'un dels advocats investigats, Miguel Palomero, que contenia converses i documents analitzats pels investigadors. La defensa demana al jutge quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi del disc dur i adverteix que si no hi és aquest contingut s'ha d'excloure del procés. I un accident talla ara la P7 a Riudellots a la Selva en sentit nord a Girona. Segons el Servei Català de Trànsit, les possibles vies alternatives són la C32 nord, la A2 i la C35. Ara també es fa un desviament obligatori a Maçanet de la Selva en sentit nord cap a la C35 i la A2.

Repassem els titulars del dia. L'associació Aixafar Roques finalitza la segona caminada solidària amb una participació de 250 persones. El CAP de Malgrat recupera el servei d'urgències nocturnes i obrirà les 24 hores fins al setembre. La FETOP Kill Malgrat suma 3 medalles d'or i una de plata en competicions de taekwondo.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimarts 23 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

L'associació Aixafarroques finalitza la segona caminada solidària amb una participació de 250 persones. El CAP de Malgrat recupera el servei d'urgències nocturnes que obrirà les 24 hores fins al setembre. La FETOC Malgrat suma 3 medalles d'or i una de plata en competicions de taekwondo.

0: L'activitat solidària Camina i remulla't per l'ELA, que l'associació de Xafarroques organitza per segon any, acaba reunint un total de 250 participants que van recórrer un total de 5 quilòmetres pels voltants de Malgrat i van celebrar un vespreig a la plaça de Xesco Boix. Això suposa una recaptació d'aproximadament 1 miler d'euros. Tots els diners recaptats aniran destinats a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones motores del cervell, tronc encefàlic i mèdula espinal. En declaracions a Ona Malgrat, la tresorera de l'associació Xafarroques, Vanessa García, ha fet un bon balanç de la caminada i ja ha anunciat la intenció de preparar la tercera edició. Bé, l'associació Xafarroques ha celebrat la segona edició de l'activitat solidària Camina i remulla't per l'ELA. En parlem de com ha anat amb la tresorera de l'entitat, Vanessa García. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Javier. Moltes gràcies per donar-nos aquest espai.
0: Bé, en primer lloc volem saber quanta gent ha participat al final.
1: Vale, doncs al final, mira, portàvem a prop de 200 inscrits i a última hora vam fer 50 inscripcions més. Així és que a prop dels 250 participants
0: vale, 250...
1: van venir a fer la caminada.
0: 250 participants, i això es tradueix en quants diners s'han recaptat?
1: Doncs 250 inscrits, que bueno, serien a 10 euros la samarreta, les inscripcions, 2.500, però d'aquí hem de descomptar que hem de pagar tot el tema de la samarreta i l'estampació de darrere de la samarreta, així que es quedarà aproximadament en la meitat, i bueno, hem d'acabar de fer números, però bueno, hem de recaptar més diners que l'any passat. Uh-huh. Per tant, tenim segurament entre 1.000 euros i 6 per poder, aproximadament, per poder donar a la Fundació Miquel Valls. Hem d'acabar de perfilar els números, però bueno, aproximadament això, una mica més que l'any passat.
0: Val,
1: així que ha sigut una bona resposta.
0: Molt bé. I va participar l'atleta al final, l'Enrique Sacoberta i Alzina?
1: Sí, mira, va venir membres de la Fundació Miquel Valls i la letra Enric Casacoberta ens va acompanyar, ens va explicar el seu projecte, va fer la caminada dels 6 quilòmetres i bueno, ens va explicar també el seu projecte de la ruta 66 que portarà a recórrer 3.940 quilòmetres i tant l'Enric com la Fundació van quedar molt contents de com es va portar a terme la jornada de dissabte, així que bueno, van passar una bona estona i bueno, o sigui, va anar perfecte.
0: Per tant, valoracions molt positives des de
1: sí.
0: L'entitat?
1: Estem molt contents, sí, perquè la gent va respondre molt, va fer molta calor, però bueno, van venir, que ens estem plantejant igual l'any que ve fer-la una miqueta més tard per el tema de la calor, i bueno, va anar molt bé, estem molt contents. També volem donar les gràcies a tots els voluntaris que ens van ajudar, a tots els sponsors, als participants de la caminada, als bombers que ens van refrescar en un dia de molta calor, i també donar les gràcies a l'Ajuntament per facilitar-nos poder fer l'acte, així que molt contents.
0: Per tant, hi haurà una tercera caminada, o confirmat?
1: Sí, confirmat, que l'any que ve portarem la tercera caminada i, bueno, tenim nous reptes i també noves millores que hem de, bueno, que hem de gestionar, que, bueno, s'aprèn, no? Cada vegada que fas una cosa d'aquestes, de totes les coses que podem anar perfilant, doncs les aprendem per la propera caminada. Així que l'any que ve ens tornem a trobar.
0: Molt bé, doncs enhorabona per l'èxit d'aquesta caminada, Vanessa García, tresorera de Xafarroques, i esperem que vagi molt bé, ja per la propera ens trobarem.
1: Vale, doncs moltes gràcies.
0: Que vagi bé, adeu.
1: Adeu.
0: El Centre d'Atenció Primària de Doctor Josep Torné de Malgrat torna a oferir serveis d'urgències durant les nits a partir d'aquest dimarts i fins a l'11 de setembre. Així doncs, el CAP estarà obert les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. Segons ha informat la Corporació de Salut del Maresme i la Selva de l'Ajuntament de Malgrat, aquest dispositiu d'estiu començarà a les 8 del vespre. D'altra banda, coincidint amb els serveis nocturns, les farmàcies de la Vila també comencen el calendari de guàrdies d'estiu. Més notícies, l'equip de taekwondo del Top Team Malgrat ha tancat un cap de setmana de competicions amb 3 medalles d'or i una de plata entre els diferents campionats disputats a Guadalajara i Barcelona. Els primers èxits van arribar dissabte al 5è Open de l'Alcarria, celebrat a Guadalajara. En la modalitat de combat, Pau Salvàs va proclamar campió en la categoria de fins a 59 quilos, mentre que Leni Vinyoles també va aconseguir l'or en la categoria de fins a 78 quilos. Diumenge, el Top King va celebrar una nova victòria al campionat de Catalunya, celebrat a Barcelona, on el jove Julen Raya va aconseguir la medalla d'or en la categoria Benjamí Elit i també una medalla de plata en la competició de trios, formant equip amb Luca Garachana i Héctor Sotomayor. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. La policia local va detenir divendres, poc després de les 11 de la nit, un veí del municipi acusat de conducció temerària, resistència a l'autoritat i conduir sota els efectes de l'alcohol. Els fets van començar quan una patrulla va detectar un vehicle circulant pel camí de Tordera. Quan els agents van indicar al conductor que s'aturés, aquest va fer cas omís a les ordres policials i va fugir iniciant una persecució. En la seva fugida, l'home es va incorporar a gran velocitat a l'autopista C32, perseguit pels agents de la policia local de Palafolls. Durant el trajecte, el vehicle va impactar contra un voral i va perdre una de les rodes, fet que no va impedir que continués la marxa durant diversos quilòmetres. La persecució va finalitzar a Pineda de Mar, on els agents van aconseguir interceptar i aturar el vehicle. Segons fonts policials, l'home va mostrar una actitud agressiva, proferint insults i amenaces contra els agents durant la intervenció. Com sotmès a la prova d'alcoholèmia, el conductor va donar una taxa positiva d'alcohol, gairebé 4 vegades superior al límit permès. Aquest resultat supera àmpliament el llindar establert per considerar-se delicte penal contra la seguretat viària. Ja que Calella, una comunitat de veïns situada al carrer Bruguera, entre els carrers Cervantes i Costa Fornaguera, ha patit un robatori de coure que ha afectat el subministrament de gas. Els fets haurien tingut lloc entre dissabte i diumenge, segons han explicat fonts del veïnat. Els lladres haurien accedit a l'interior de l'edifici a través de la porta general i haurien forçat l'armari de comptadors situat a l'entrada de la comunitat. Un cop a dins, haurien sostret el material de coure, deixant la instal·lació malmesa. I a nivell nacional destaquem que la nota mitjana de les matemàtiques de les proves d'accés de la universitat ha estat un 4,18, sent l'única matèria suspesa en la convocatòria ordinària. Aquesta nota és la més baixa en com a mínim una dècada i se situa 2 punts per sota del 6,12 de la mitjana de l'any passat. L'examen de matemàtiques va generar queixes d'estudiants i el tema va arribar fins i tot al Parlament. I també destaquem que 4 sindicats dels bombers criden a no cobrir des d'aquest dimarts 23 de juny i fins al 30 del mateix mes certes activacions als parcs que, segons un memoràndum que signen, són mancances estructurals del cos. Ho fan després de la mobilització del 18 de juny en què efectius del cos van reivindicar més recursos en termes com la gestió dels tòxics, millores en la carrera professional o la seguretat operativa o aplicacions de la prevenció de riscos, entre d'altres. I bé, repassem la situació meteorològica, ho fem connectant amb el nostre company, en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: I bé, destaquem l'agenda d'actes, la tradicional celebració de la Revetlla de Sant Joan organitzada conjuntament pel grup excursionista Magratenc i l'Ajuntament. Començarà amb la rebuda de la flama i el lliurament del foc del Canigó a altres municipis. Després hi haurà la cercavila de la flama des del local del GEM fins a la plaça de l'Església, on es farà la lectura del manifest. També aquest dimarts, l'Associació de Veïns de Can Palomeres organitza els diferents actes per la Revetlla de Sant Joan. La festa començarà a partir de les 6 amb activitats infantils, entre les quals hi haurà un castell inflable, música, una exposició de fotografies i un pica-pica. Més tard, els assistents podran participar en un sopar de germanor abans de donar pas a la revetlla. El programa d'actes Magrat amb Orgull per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ inclou aquest divendres una taula rodona a càrrec d'Ona Malgrat i el programa Fem el Toc a partir de 5:45 de la tarda al Centre Cultural i una acció teatral a càrrec de Teatre dels Records a partir de 7:00 de la tarda al mateix equipament. De cara a dissabte, continuem amb aquestes activitats pel Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ. Concretament, s'oferirà un mural per l'orgull a l'Espai Jove, una tabalada a 9:45 del vespre amb sortida al carrer Ramon Turró i espectacle de la Divan a 10:00 a la plaça de l'Àncora. De cara a diumenge, el Banc de Sang i Teixits organitza una nova campanya de donació de sang que començarà a 10:00 i allargarà fins a 12:00 al Parc de Can Campassol. I diumenge, pel Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ, doncs es farà la lectura del manifest a l'Arxiu Municipal a 7:00 i tot seguit, al mateix espai, s'oferirà l'espectacle musical Canciones de Camastro i Cuna, primers estius de Lorca, a càrrec de Bruferri.

Repassem els titulars del dia. L'associació Aixafa Roques finalitza la segona caminada solidària amb una participació de 250 persones. El CAP de Malgrat recupera el servei d'urgències nocturnes i obrirà les 24 hores fins al setembre. La FETOP Kim Malgrat suma 3 medalles d'or i una de plata en competicions de

0: quarts de vuit.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: En marxa l'operatiu sortida per Sant Joan amb una revetlla del risc d'incendis per l'onada de calor. A aquesta hora, retencions encara en algunes vies després d'una tarda complicada i un mort per un xoc de dos camions a la P7 a Riudellots de la Selva. Jordi Fortià.
2: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa, activat per risc molt alt d'incendi, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
3: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
0: Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, la més baixa d'una matèria a l'ESPAU en 10 anys.
2: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles amb un 9,9.
4: Sí que m'esperava una nota una mica alta perquè durant el curs sí que

0: els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres.
1: En cultura, el recinte de la Fabra i Coig a Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
0: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada es representaran tres òperes de curta durada creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. Àlex Uller és mentor del projecte.
2: Que vol ser una porta oberta al món de l'òpera per creadors de tots els àmbits artístics i ser una experiència pràctica i professional, doncs, per escoles de disseny de Barcelona.
1: I en esport, Joel Gomis, nova tarda de finals per equips catalans.
3: Acaba d'arrencar el partit del Barça de futbol sala contra el Pozo de Múrcia. És el tercer duel de la final i si els culers guanyen s'emportaran la Lliga. I a Galícia, l'Igualada jugarà a partir de 8:45 del vespre el cinquè i últim partit de la final de l'hoquei Lliga. En cas de triomf, els arlequinats guanyaran el títol per primer cop des del 1997.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta onada de calor en marxa. Luis Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui estem tenint una repetició de la jugada de la calor intensa a gran part del país, que ja hi ha hagut els últims dos dies. Estem en onada de calor a moltes comarques i també s'han tornat a repetir algunes tempestes, sobretot al nord de Lleida. Déu-n'hi-do, encara a hores d'ara, entre els dos Pallars i l'Alt Urgell, on acaben espetegant tempestes i algunes amb molt de vent. També algun ruixat s'ha arribat a tensar fins al Solsonès, a la comarca del Berguedà, però aquestes tempestes al llarg d'aquest vespre i nit s'acabaran fonent completament. A la costa apareixeran alguns núvols fruit de la mateixa humitat, per tant, matinada, i això vol dir una revetlla ben xafogosa arran de costa, però és que a l'interior tampoc baixarà gaire la temperatura. Estarem parlant d'unes mínimes en molts casos per sobre dels 20 graus. Ja després de la revetlla, el dia de Sant Joan, vindrà amb calma aquests núvols enganxats a la costa o amb alguna boira i tot, i durant la tarda alguna tempesta a l'Alt Pirineu, encara més local que avui. La temperatura no afluixa ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa l'operatiu sortida per Sant Joan amb una revetlla del risc d'incendis per l'onada de calor. A aquesta hora, retencions encara a les principals vies després d'una tarda complicada i un mort per un xoc de dos camions a l'AP7 a Riudellots de la Selva.
3: El Servei Català de Trànsit preveu que aquesta tarda surtin 490.000 vehicles fins a les 12 de la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit està limitada la velocitat a 80 km per hora en diferents vies de l'entorn metropolità. La C31 i la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol, la P7 entre el Papiol i Martorell i la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha restriccions de circulació a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials, amb la participació també de les policies locals. L'operatiu també es reforça amb radars, panells informatius i vigilància aèria, amb l'objectiu de garantir una mobilitat segura en un dels períodes amb més desplaçaments de l'any.
0: En qualsevol cas, anem a veure quina és la situació ara mateix a la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Encara hem de parlar d'aquest accident mortal que comentàveu a l'autopista AP7 a Riudellots de la Selva. S'ha d'acabar de retirar el camió accidentat, les grues ja estan treballant, però l'autopista continua tallada en aquest punt de l'accident. Com et deia, Riudellots de la Selva i en sentit nord, en sentit Girona, ara els desvien just en aquesta sortida cap a l'autovia 2 i la C25. Més enrere, a Maçanet de la Selva, on també es feien desviaments, aquí en principi ja no es fan aquests desviaments, però encara hi ha aturades importants. Pensa que la cua ha arribat als 10 quilòmetres, doncs això, encara aturades, potser una mica més intermitents, però uns 10 quilòmetres molt complicats entre Fogars de la Selva i Maçanet de la Selva, en aquesta zona de l'AP7, encara el trobareu, com et deia, sempre en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, encara recomanem com a possible via alternativa l'autopista del Maresme, la C32, aquí només es veuria aturades un parell de quilòmetres just al tram de Mataró, entre Cabrera de Mar i Mataró, en sentit nord, en aquesta autopista C32, la del Maresme. A la resta de la xarxa viària, també com et comentava anteriorment, i millora molt ràpidament el trànsit, i ja parlem de circulació, la veritat és que força tranquil·la. És tot.

0: del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies, Roger. Ho dèiem en portada. La Revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
2: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels jocs habilitats per a l'ocasió.
3: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
2: Avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
1: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla, una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
2: Per aquest motiu, Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
4: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
2: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
1: I les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
2: La clàssica de brioix amb crema és la més demandada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de ardons.
1: A la Garriga, enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
5: Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques, i els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
6: Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable, i ja estem els mateixos, jo crec que és el tercer any més o menys o quart que no toquem preus, que estem mantenint preus, perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
5: La coca de brioix amb crema és una de les més demandades pels garriguencs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat, i la nota mitjana més baixa d'una matèria a l'ESPAU en 10 anys.
2: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos.
1: Esther Minguell.
8: 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat, i ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
9: Aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. El model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
8: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
1: I entre els estudiants més brillants en destaca una del Pla de l'Estany que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants de la demarcació de Barcelona que s'han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
0: Un estudiant del Pla de l'Estany ha obtingut la millor nota de Catalunya a les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants de la demarcació de Barcelona que s'han quedat amb un 9,8. Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91, nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU, després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
10: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trep uns resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat, i això sí que no m'ho esperava.
0: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
1: La sentència del cas de les mascaretes colla encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bellbé.
11: Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Sai defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular a l'exigir avançar eleccions.
12: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
11: Según Saiz, el gobierno trabaja para que la corrupción ni es toleri ni se aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoración sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
1: Doncs lluny d'assumir responsabilitats, l'executiu continua anunciant mesures de govern, això sí, sense tenir aprovats els pressupostos. I és que l'executiu espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
2: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 rebran un 128% més d'ajuda. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
13: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
2: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
1: Mentrestant, a Catalunya, el govern de la Generalitat ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys. Maite Polo.
14: 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
15: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen responen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs, aquests recursos que els podrien ajudar.
14: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: L'Estat dona llum verda a la declaració d'impacte ambiental del PlemCat al Golf de Roses. El parc eòlic experimental és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
16: Segons avançat el periòdico de Catalunya i fons de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, el PlemCat fa un pas de gegant per a veure la llum. El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya quin assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PlemCat encara li espera un llarg camí fins que els tres molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PlemCat és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorials. Judit Vallès.
17: El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
18: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
17: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
1: Més coses. La biotecnològica catalana IPRA espera tenir una vacuna contra la pesta porcina d'aquí 7 anys.
2: La farmacèutica lidera un consorci internacional de 17 empreses d'Europa, els Estats Units i l'Àfrica que treballen conjuntament en aquesta investigació. El director general de Salut Animal d'IPRA, David Caballero, ha explicat que ja han començat a fer proves amb animals, però que encara s'està en una fase molt incipient per la complexitat del virus.
1: I la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests professionals a la sanitat pública i la creació de noves especialitats. Dolors Líria relleva Guillermo Matioli al capdavant de la institució i ha explicat a la xarxa les seves línies d'actuació. Maite Polo.
14: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
19: És del tot insuficient, estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
14: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
19: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada.
14: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
1: En cultura, el recinte de la Fabra i Coig al districte de Sant Andreu de Barcelona serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Serà del 2 al 5 de juliol. David Navarro.
20: Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, la música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopp, opereta amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
21: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
20: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
7: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
22: Bona tarda, Lali. El Barça de futbol sala està jugant el tercer partit de la final del play-off pel títol contra el Pozo de Múrcia. Al minut 10, el resultat és de 0-2 pel Barça, que s'ha avançat amb gols de Catela i d'Adolfo. En cas de victòria, els blaugranes celebrarien el títol aquesta mateixa nit, després de 3 anys sense fer-ho. L'altre punt rellevant del dia d'avui és en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada pot guanyar l'hoquei Lliga per primera vegada des del 1997. Per fer-ho, haurà de superar el Liceu de la Corunya en el 5è definitiu duel de la final del play-off al pavelló de Riazor, el tercer partit que jugaran els igualadins en els últims 5 dies. Joan Gual, Canal Taronja Central.
23: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoyenc que no pas el Liceo.
24: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per Igualada, ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que ells, en aquest sentit.
23: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
22: Encara en hoquei sobre patins, el Noi ha incorporat el porter reusenc Josep Maria Virgili, qui prové del Calafell.
25: Doncs amb moltes ganes, quan em va trucar l'Aleix, em va fer molta il·lusió perquè al final el Noi és un equip històric i l'afronto amb moltíssimes ganes. Crec que puc aportar sobretot tranquil·litat a la porteria i moltes ganes de treballar.
22: En bàsquet, Andrei Pluta és nou jugador del bàsquet Girona per a les pròximes dues temporades. L'exterior arriba procedent del Legia de Varsovia de Polònia, el seu país natal. Té 26 anys i enguany ha estat escollit com a millor jugador de la Lliga Polonesa. Fernando Sanemeterio és el director esportiu del conjunt gironí.
26: Bueno, Andrés es un jugador que llevamos siguiendo un par de años en la Liga Polaca. Creemos que está en una evolución claramente ascendente y además en un periodo de madurez bueno, ¿no? Para dar este gran paso a la Liga CB. En su primera idea cuando juega situaciones es general para los demás, pero también tiene una muy buena capacidad para poder ser anotador en momentos dados.
22: Encara a Girona, però en futbol, el Girona ha presentat oficialment Quique Álvarez com a nou entrenador. El fins ara tècnic del filial blanc i vermell té clar què vol com a dirigent del primer equip gironí.
27: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera. Això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de clar com juguem.
22: Per la seva banda, el Centre d'Esports Sabadell ha renovat el seu director esportiu, Lucas Viale, fins al 2028. En waterpolo, el Club Natació Sant Andreu ja té nou entrenador. Es tracta de Marc Comas, qui fins ara era segon entrenador de Javi Aznar. I un darrer apunt en handbol, l'Ali, perquè el balonmano granollers ha anunciat la renovació de Clàudia Girbau per una temporada més, fins al 2027.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dijous, això sí, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda i molt bona revetlla. Adéu-siau.
7: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una mitjana de 4,18 punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que 2025. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
2: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat.
1: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol. I la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre de professionals, de psicòlegs, d'especialistes a la sanitat pública perquè no ha augmentat la demanda dels problemes de salut mental de la població. Dolors Liria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat del que suposa la mitjana europea.
3: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes, també moltes més especialitats. Celebrem la introducció de la figura del psicòleg general sanitari a la primària al voltant de 370 en aquests moments i també treballarem per demanar que n'hi hagi més perquè creiem que la nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
1: Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el gran depart del Tour de França. És la xifra amb la que s'ha treballat per fer el pla de mobilitat que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Serà el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla. L'Ajuntament recomana a la ciutadania que prioritzin el desplaçament a peu i han habilitat aparcaments dissuasoris que sumen 11.580 places. I el conductor d'un camió mort en un accident a la P7 a Riudellots de la Selva per causes que encara s'investiguen. Hi ha hagut un accident en un encalç entre dos camions. A conseqüència, el conductor d'un dels vehicles pesants ha mort i l'altre ha estat ferit lleu. Amb aquesta víctima són 63 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat dels que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Sílvia Paneque és la consellera portaveu.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants, de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que en canvi no la sol·liciten i per tant no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
1: I ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 250.000 vehicles, que representa el 51% dels previstos. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb restriccions per a camions a la P7 de les 5 de la tarda a les 10 de la nit entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet. A més, s'han activat 286 agents dels Mossos que duran a terme 52 controls. Coets, bengales i petards tornen a ser protagonistes aquesta nit de Sant Joan a Vic. Les casetes de venda encara registren moviments d'última hora en famílies que fan les últimes compres. Entre caixes de colors i soroll d'espurnes hi ha una tendència cada vegada més present: els petards de baixa sonoritat, una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles. Ho explica Dolors Bou, responsable de la caseta La Traca de Vic.
3: Demanen molt que, esclar, que siguin de baixa sonoritat i que no siguin, perquè esclar, molts van amb postos que hi ha animals i...
4: Petards que fan menys soroll, amb menys pólvora i més efectes visuals. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles a les explosions.
3: Petards peten menys perquè tenen molta menys pólvora i no fan tanta xispa.
1: I l'estiu s'ha inaugurat amb la primera onada de calor i això obliga a prevenir riscos per la salut dels treballadors. Barcelona ha adquirit al voltant de 1.400 polseres per distribuir entre els treballadors de serveis urbans al carrer, neteja, enllumenat i parcs i jardins, entre d'altres. De moment se n'han repartit 600 entre els treballadors, prop d'un 90% la duen. Un cop s'activa no es pot desactivar i la bateria té una durada aproximada de 5 mesos. D'aquesta manera funcionarà des del juny fins al setembre o també a l'octubre.
0: Notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. L'associació Aixafar Roques finalitza la segona caminada solidària amb una participació de 250 persones. El CAP de Malgrat recupera el servei d'urgències nocturnes i obrirà les 24 hores fins al setembre. La FETOP Kill Malgrat suma 3 medalles d'or i una de plata en competicions de taekwondo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà demà dimecres a les 9 davant del Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Ho farà en plena investigació pel cas Leire i després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge Calama i de la sentència que condemna 24 anys de presó el seu exministre, José Luis Ábalos. Avui, després del Consell de Ministres, la portaveu del govern, Elma Saiz, ha defensat que ja es va obrir un expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar l'acte abans que estigués imputats. També ha tingut paraules pel Partit Popular.
2: Estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, ¿pero qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
1: Per cert, que l'expresident Felipe González ha assegurat avui que després de la sentència de 24 anys de presó al Tribunal Suprem a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes, el president del govern, Pedro Sánchez, només pot dimitir o convocar eleccions. El president socialista ho ha dit en un acte empresarial a Toledo, al costat del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page. 238.000 vehicles, el 57% dels previstos a l'operació de sortida de Sant Joan, ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial. Es limita la velocitat a 80 km hora en diferents vies de l'entorn metropolità, com són la C31, la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol, i la P7 entre Papiol i Martorell, així com també la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. A més, s'han activat 286 agents dels Mossos que duran a terme 52 controls. La revetlla de Sant Joan arriba en plena onada de calor i risc d'incendis. Gairebé 300 municipis afronten aquest Sant Joan amb un nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrat a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això es demana molta precaució i només fer foc o tirar petards als llocs on està permès. Per cert, les festes del foc duraran el tret de sortir d'aquesta nit en uns 15 minuts a la crema de l'Aro de l'Est, una de les celebracions més emblemàtiques del calendari festiu aranès. Un ritual antic que dona gràcies als déus. Serà a 11:15, que ho podreu veure a través de la xarxa Més i de Lleida TV, aquesta festa que ha estat declarada Patrimoni Universal de la Humanitat per la UNESCO.

L'associació Aixafarroques finalitza la segona caminada solidària amb una participació de 250 persones. El CAP de Malgrat recupera el servei d'urgències nocturnes que obrirà les 24 hores fins al setembre. La Fetoquí Malgrat suma 3 medalles d'or i una de plata en competicions de taekwondo.

0: L'activitat solidària Camina i Remulla't per l'ELA, que l'associació de Xafarroques organitza per segon any, acaba reunint un total de 250 participants que van recórrer un total de 5 quilòmetres pels voltants de Malgrat i van celebrar un vespreig a la plaça de Xesco Boix. Això suposa una recaptació d'aproximadament 1 miler d'euros. Tots els diners recaptats aniran destinats a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones motores del cervell, tronc encefàlic i mèdula espinal. En declaració a una Malgrat, la tresorera de l'associació Xafarroques, Vanessa García, ha fet un bon balanç de la caminada i ja ha anunciat la intenció de preparar la tercera edició. Bé, l'associació Xafarroques ha celebrat la segona edició de l'activitat solidària Camina i Remulla't per l'ELA. En parlem de com ha anat amb la tresorera de l'entitat, Vanessa García. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Javier. Moltes gràcies per donar-nos aquest espai.
0: Bé, en primer lloc volem saber quanta gent ha participat al final.
1: Vale, doncs al final, mira, portàvem a prop de 200 inscrits i a última hora vam fer 50 inscripcions més, així que a prop dels 250 participants.
0: Vale, 250.
1: Van venir a fer la caminada.
0: 250 participants, i això es tradueix en quants diners s'han recaptat?
1: Doncs 250 inscrits, que bueno, serien a 10 euros la samarreta, les inscripcions, 2.500, però d'aquí hem de descomptar que hem de pagar tot el tema de la samarreta i l'estampació de darrere de la samarreta, així que es quedarà aproximadament en la meitat, i bueno, hem d'acabar de fer números, però bueno, hem de recaptar més diners que l'any passat. Uh-huh. Per tant, tenim segurament entre 1.000 euros i 6 per poder, aproximadament, per poder donar a la Fundació Miquel Valls. Hem d'acabar de perfilar els números, però bueno, aproximadament això, una mica més que l'any passat.
0: Val,
1: així que ha sigut una bona resposta.
0: Molt bé. I va participar l'atleta al final, l'Enric Casacuberta i Alzina?
1: Sí, mira, va venir membres de la Fundació Miquel Valls i la letra Enric Casacuberta ens va acompanyar, ens va explicar el seu projecte, va fer la caminada dels 6 quilòmetres i bueno, ens va explicar també el seu projecte de la ruta 66 que portarà a recórrer 3.940 quilòmetres i tant l'Enric com la Fundació van quedar molt contents de com es va portar a terme la jornada de dissabte, així que bueno, van passar una bona estona i bueno, o sigui, va anar perfecte.
0: Per tant, valoracions molt positives des de l'entitat?
1: Sí. Estem molt contents i sí, perquè la gent va respondre molt, va fer molta calor, però bueno, van venir, que ens estem plantejant igual l'any que ve fer-la una miqueta més tard per el tema de la calor, i bueno, va anar molt bé, estem molt contents. També volem donar les gràcies a tots els voluntaris que ens van ajudar, a tots els sponsors, als participants de la caminada, als bombers que ens van refrescar en un dia de molta calor, i també donar les gràcies a l'Ajuntament per facilitar-nos poder fer l'acte, així que molt contents.
0: Per tant, hi haurà una tercera caminada, o confirmat?
1: Sí, confirmat, que l'any que ve portarem la tercera caminada i, bueno, tenim nous reptes i també noves millores que hem de gestionar, que, bueno, s'aprèn, no? Cada vegada que fas una cosa d'aquestes, de totes les coses que podem anar perfilant, doncs les aprenem per la propera caminada. Així que l'any que ve ens tornem a trobar.
0: Molt bé, doncs enhorabona per l'èxit d'aquesta caminada, Vanessa García, tresorera de Xafarroques, i esperem que vagi molt bé, ja per la propera ens trobarem.
1: Vale, doncs moltes gràcies.
0: Que vagi bé, adeu.
1: Adeu, adeu.
0: El Centre d'Atenció Primària de Doctor Josep Torner de Malgrat torna a oferir serveis d'urgències durant les nits a partir d'aquest dimarts i fins a l'11 de setembre. Així doncs, el CAP estarà obert les 24 hores al dia de dilluns a diumenge. Segons ha informat la Corporació de Salut del Maresme i la Selva de l'Ajuntament de Malgrat, aquest dispositiu d'estiu començarà a les 8 del vespre. D'altra banda, coincidint amb els serveis nocturns, les farmàcies de la vila també comencen el calendari de guàrdies d'estiu. Més notícies, l'equip de taekwondo del Top Team Malgrat ha tancat un cap de setmana de competicions amb 3 medalles d'or i una de plata entre els diferents campionats disputats a Guadalajara i Barcelona. Els primers èxits van arribar dissabte al 5è Open de l'Alcarria, celebrat a Guadalajara. En la modalitat de combat, Pau Salvàs va proclamar campió en la categoria de fins a 59 quilos, mentre que Leni Vinyoles també va aconseguir l'or en la categoria de fins a 78 quilos. Diumenge, el Top King va celebrar una nova victòria al Campionat de Catalunya, celebrat a Barcelona, on el jove Julen Raya va aconseguir la medalla d'or en la categoria Benjamí Elit i també una medalla de plata en la competició de trios, formant equip amb Luca Garachana i Héctor Sotomayor. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. La policia local va detenir divendres, poc després de les 11 de la nit, un veí del municipi acusat de conducció temerària, resistència a l'autoritat i conduir sota els efectes de l'alcohol. Els fets van començar quan una patrulla va detectar un vehicle circulant pel camí de Tordera. Quan els agents van indicar al conductor que s'aturés, aquest va fer cas omís a les ordres policials i va fugir iniciant una persecució. En la seva fugida, l'home es va incorporar a gran velocitat a l'autopista C32 perseguit pels agents de la policia local de Palafolls. Durant el trajecte, el vehicle va impactar contra un voral i va perdre una de les rodes, fet que no va impedir que continués la marxa durant diversos quilòmetres. La persecució va finalitzar a Pineda de Mar, on els agents van aconseguir interceptar i aturar el vehicle. Segons fonts policials, l'home va mostrar una actitud agressiva, proferint insults i amenaces contra els agents durant la intervenció. Un cop sotmès a la prova d'alcoholèmia, el conductor va donar una taxa positiva d'alcohol, gairebé 4 vegades superior al límit permès. Aquest resultat supera àmpliament el llindar establert per considerar-se delicte penal contra la seguretat viària. Ja que Calella, una comunitat de veïns situada al carrer Bruguera, entre els carrers Cervantes i Costa Forneguera, ha patit un robatori de coure que ha afectat el subministrament de gas. Els fets haurien tingut lloc entre dissabte i diumenge, segons han explicat fonts del veïnat. Els lladres haurien accedit a l'interior de l'edifici a través de la porta general i haurien forçat l'armari de comptadors situat a l'entrada de la comunitat. Un cop a dins, haurien sostret el material de coure, deixant la instal·lació malmesa. I a nivell nacional destaquem que la nota mitjana de les matemàtiques de les proves d'accés de la universitat ha estat un 4,18, sent l'única matèria suspesa en la convocatòria ordinària. Aquesta nota és la més baixa en com a mínim una dècada i se situa 2 punts per sota del 6,12 de la mitjana de l'any passat. L'examen de matemàtiques va generar queixes d'estudiants i el tema va arribar fins i tot al Parlament. I també destaquem que 4 sindicats dels bombers criden a no cobrir des d'aquest dimarts 23 de juny fins al 30 del mateix mes certes activacions dels parcs que, segons un memoràndum que signen, són mancances estructurals del cos. Ho fan després de la mobilització del 18 de juny en què efectius del cos van reivindicar més recursos en termes com la gestió dels tòxics, millores en la carrera professional o la seguretat operativa o aplicacions de la prevenció de riscos, entre d'altres. I bé, repassem la situació meteorològica, ho fem connectant amb el nostre company, en Lluís Mipérez. Bon dia.
2: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura. I, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, als dos Pallars, a l'Alt Urgell, al Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: I bé, destaquem l'agenda d'actes, la tradicional celebració de la revetlla de Sant Joan organitzada conjuntament pel grup excursionista magratenc i l'Ajuntament. Començarà amb la rebuda de la flama i el lliurament del foc del Canigó a altres municipis. Després hi haurà la cercavila de la flama des del local del GEM fins a la plaça de l'Església, on es farà la lectura del manifest. També aquest dimarts l'Associació de Veïns de Can Palomeres organitza els diferents actes per la revetlla de Sant Joan. La festa començarà a partir de les 6 amb activitats infantils, entre les quals hi haurà un castell inflable, música, una exposició de fotografies i un pica-pica. Més tard, els assistents podran participar en un sopar de germanor abans de donar pas a la revetlla. El programa d'actes Magrat amb Orgull per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ inclou aquest divendres una taula rodona a càrrec d'Ona Malgrat i el programa Fem el Toc a partir de 5:45 de la tarda al Centre Cultural i una acció teatral a càrrec de Teatre dels Records a partir de 7:00 de la tarda al mateix equipament. De cara a dissabte, continuem amb aquestes activitats pel Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ. Concretament, s'oferirà un mural per l'orgull a l'Espai Jove, una tabalada a 9:45 del vespre amb sortida al carrer Ramon Turró i espectacle de la Divan a 10:00 a la plaça de l'Àncora. De cara a diumenge, el Banc de Sang i Teixits organitza una nova campanya de donació de sang que començarà a 10:00 i s'allargarà fins a 12:00 al Parc de Can Campassol. I diumenge, pel Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ, doncs es farà la lectura del manifest a l'Arxiu Municipal a 7:00 i tot seguit, al mateix espai, s'oferirà l'espectacle musical Canciones de Camastro i Cuna, primers estius de Lorca, a càrrec de Bruferri.

Repassem els titulars del dia. L'associació Aixafa Roques finalitza la segona caminada solidària amb una participació de 250 persones. El CAP de Malgrat recupera el servei d'urgències nocturnes i obrirà les 24 hores fins al setembre. La FETOP Kill Malgrat suma 3 medalles d'or i una de plata en competicions de taekwondo.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

es pensa en el melic. El poder dissenyar el seu voltant.